0: segona meitat de la legislatura. Xavier Balló.
1: El president diu que climatitzar totes les escoles suposarà mobilitzar més de 2.500 milions d'euros. Tot i així, de moment, el govern el que portarà directament són només 100 milions per climatitzar amb aerotèrmia unes 100 escoles i instituts en els propers dos anys. Per tal d'arribar als més de 2.000 centres restants a l'any 2031, el govern confia que els ajuntaments estiguin disposats a assumir aquestes obres, fins i tot avançant els diners, i que la Generalitat els ho acabi abonant més endavant. Economia calcula pagar-ho tot en un termini de 10 anys. També es preveu climatitzar 51 residències de gent gran de la Generalitat i facilitar 50 milions en préstecs per a residències amb places concertades.
0: Per afrontar la crisi educativa que està patint el govern, Illa ha fet una segona promesa, obrir un debat en breu amb el sector i plantejar per primer cop la possibilitat que la inversió en educació assoleixi per primera vegada el 6% del PIB.
1: El president vol convocar els partits i també el Consell d'Educació de Catalunya per articular aquest debat sobre el futur de l'educació i arribar a un consens de país. El Consell d'Educació és un organisme que aplega a diverses institucions, entitats municipalistes, sindicats, comunitat educativa, i ha reclamat un debat de bona fe que serveixi per generar confiances. S'ha compromès a posar-hi sobre la taula l'objectiu d'inversió fixat per llei des de fa 17 anys.
2: Em comprometo que el debat inclogui ara sí a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. Hem de portar l'educació catalana a l'excel·lència.
1: Ara mateix aquest objectiu del 6% queda molt lluny, ja que la inversió actual del primer pressupost d'Illa està al voltant del 4% del PIB.
0: Gràcies, Xavi. Asier Chavez, bon dia.
3: Bon dia, Gisela.
0: I l'oposició denuncia el caos del govern coincidint amb aquest equador de legislatura.
3: Retreuen a Illa que faci bandera del lema Unir i Servir, tenint en compte les crisis d'educació, salut i rodalies, a més de la desena de dimissions que s'acumulen en el sotogoverno.
4: Hoy por hoy, Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
0: I els Mossos d'Esquadra busquen el violador d'una noia de 22 anys que dissabte havia sortit a córrer a Vidreres.
3: Va passar en una zona forestal de Vidreres, prop de l'urbanització Aigua Viva Parc. L'agressor la va amenaçar amb un objecte i la va agredir sexualment.
0: I Barcelona ampliarà els detectors d'armes blanques de la Guàrdia Urbana a tots els nous cotxes patrulla.
3: Així ho ha explicat l'alcalde Jaume Collboni després d'un cap de setmana amb 5 ferits per apunyalament.
5: No podrem normalitzar la tinença d'armes blanques, especialment entre la gent jove. No es pot normalitzar ni des del punt de vista cultural ni des del punt de vista dels usos habituals.
3: La mesura es va impulsar l'any passat a petició del grup municipal de Junts per reduir els incidents amb armes blanques. Aquest últim semestre s'han reduït un 20%, segons dades de la Junta de Seguretat Local.
0: I nou rècord d'alumnes matriculats a l'AFP. De moment, a les aules de primer hi ha 5.000 estudiants més que el curs passat. I ha crescut també la xifra dels interessats a fer cicles amb molta demanda de professionals, com ara l'electricitat, l'electrònica o la fabricació mecànica. Soledad Domínguez.
6: Si el curs passat a aquestes alçades en els cicles d'aquestes famílies hi havia prop d'un 20% de places vacants, ara el percentatge de cadires buides s'ha baixat al 12%. La consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que les dades confirmen que els estudiants i també les famílies aposten cada cop més per la formació professional.
7: Segueix creixent, no ha tocat sostre. Una nova xifra rècord de matriculats en aquest primer curs que ens valida l'estratègia i ens dona la força necessària per seguir empenyent aquesta locomotora que són els ensenyaments professionalitzats.
6: De moment hi ha 76.000 alumnes matriculats a primer, però la xifra pot anar més perquè queden places vacants a molts cicles. Prop de 10.000 alumnes que van demanar i a qui se'ls va assignar una plaça, finalment no l'han ocupat.
0: I nou moviment important al panorama empresarial català. El gegant de la perfumeria i la cosmètica Puig ha comprat a la farmacèutica catalana Esteve el 50% d'Isdin per 1.200 milions d'euros.
3: D'aquesta manera, Puig passarà a controlar el 100% de l'empresa especialitzada en productes dermatològics, que durant 50 anys ha compartit amb Esteve. Es preveu que l'operació es pugui tancar el primer trimestre del 2027. Aquesta compra es produeix 4 mesos després que fracassés la fusió de Puig amb Estée Lauder.
0: I la manifestació d'aquest diumenge contra l'ampliació del Prat escalfa motors.
3: S'hi han adherit més de 200 entitats i organitzacions.
8: Acusem el govern de la Generalitat, l'Estat i AENA de fer negacionisme climàtic i d'actuar de manera irresponsable per defensar cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: S'han organitzat 10 columnes per anar a peu, amb bici i en metro des de diferents barris de la capital catalana i l'àrea metropolitana.
0: I la denominació d'origen Tarragona està recuperant una varietat autòctona de raïm negre que resisteix millor les altes temperatures provocades pel canvi climàtic. Ens ho explica l'Eva Hidalgo.
9: És el tarragoní. L'ADO la va replantar fa 4 anys i ara es faran les primeres elaboracions de vi al laboratori per comprovar les propietats d'aquest producte final i poder-lo comercialitzar en un futur. Maria Rosa Blanc, presidenta.
10: Per veure quin tipus de vins dona aquesta varietat negra i veure si pogués ser d'interès per tornar-la doncs, com a posar dins

0: de l'àrea de Tarragona i a treballar-la.
1: La tendència és posar en valor varietats pròpies i anar minvant la presència de les importades, que aguanten pitjor els escenaris amb climes extrems.
2: Són les 6:56. El jugador del Barça, Eric García, demana un podi blaugrana a la pilota d'or, on el guanyador sigui Lamine Yamal. Ana Palet.
3: Bon dia, ho va fer en una entrevista al Què t'hi jugues, on Eric García es va mullar i molt sobre la qüestió de la pilota d'or.
4: El podi ja hauria de ser culer. Òbviament, per mi, crec que el que hauria de guanyar és, sense cap dubte, Lamine. Després que Pedri i que Rafinha no hi siguin, crec que és algú que és increïble, però bueno, al final aquestes votacions ja sabem com van.
3: Un Eric García que va posar la Champions com a l'objectiu de la temporada. El Barça entrena per última vegada aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper. A la una del migdia parlarà Hansi Flick. En roda de premsa l'escoltarem en directe al Què t'hi jugues. Qui juga avui és l'Espanyol, visita el Rayo Vallecano, però no a casa seva, a l'estadi de Butarque del Leganés. Els pericos volen sumar la tercera victòria consecutiva a la Lliga.

0: per la qual hem de tenir paciència, doncs òbviament són aquestes retencions intenses a hores d'ara, sobretot als voltants i accessos de Barcelona, tant al vessant Besòs, a les dues rondes en sentit sud, també de manera intermitent als túnels de Vallvidrera o també pel vessant Llobregat, tant a la A2 com a la B23, des del Papiol i Pallejà, però també a les vies costaneres en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: El segon, el transport públic, de moment tot normal, i el tercer imprescindible, el temps.
2: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: Jordi Carbó, bon dia.
3: Bon dia. Una jornada més farà sol i calor pròpia de l'estiu, en alguns casos fins i tot de la canícula. Temperatures molt semblants a les d'ahir, una mica més baixes les màximes a les comarques de Girona i Barcelona, pujaran les màximes a Ponent. De moment, ara mateix, 24 graus de mitjana a la ciutat de Barcelona, 23 a Tarragona, 19 a Lleida, 18 a Girona. Com dèiem, farà sol en tot moment, temperatures pujant ràpidament, màximes de 30-35 graus a la major part de Catalunya, superant els 35 a l'interior de l'Ebre, al Pla de Lleida i a la Conca de Tremp. I a partir de demà, temperatures més baixes i tempestes de caràcter violent a partir de migdia.
4: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
5: Hoy por hoy, Cataluña.
1: El govern aprovarà avui un pla per accelerar la climatització d'escoles i residències de gent gran, però és un pla que té una lletra petita, perquè per fer-se realitat necessitarà la contribució dels ajuntaments. Va ser el principal anunci de la conferència feta aquest dilluns al vespre per Salvador Illa per afrontar la seva segona meitat de legislatura. Xavier Balló.
6: El president diu que climatitzar totes les escoles suposarà mobilitzar més de 2.500 milions d'euros. Tot i així, de moment, el govern el que portarà directament són només 100 milions per climatitzar amb aerotèrmia unes 100 escoles i instituts en els propers dos anys. Per tal d'arribar als més de 2.000 centres restants a l'any 2031, el govern confia que els ajuntaments estiguin disposats a assumir aquestes obres, fins i tot avançant els diners, i que la Generalitat els ho acabi abonant més endavant. Economia calcula pagar-ho tot en un termini de 10 anys. També es preveu climatitzar 51 residències de gent gran de la Generalitat i facilitar 50 milions en préstecs per a residències en places concertades.
1: La crisi educativa també va ser una de les protagonistes d'aquesta conferència i ja en aquest sentit va fer una segona promesa: obrir un debat en breu amb el sector i plantejar per primer cop la possibilitat que la inversió en educació assoleixi per primera vegada el 6% del PIB. Sergi Chávez, bon dia.
7: Bon dia. El president vol convocar els partits i també el Consell d'Educació de Catalunya per articular aquest debat sobre el futur de l'educació i arribar a un consens de país. El Consell d'Educació és un organisme que aplega diverses institucions, entitats municipalistes, sindicats i comunitat educativa. Ha reclamat un debat de bona fe que serveixi per generar confiances i s'ha compromès a posar-hi sobre la taula l'objectiu d'inversió fixat per llei des de fa 17 anys.
8: Em comprometo que el debat inclogui ara sí assumir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. Hem de portar l'educació catalana a l'excel·lència.
7: Ara mateix aquest objectiu queda molt lluny, ja que la inversió actual del primer pressupost d'Illa està al voltant del 4% del PIB.
1: Mentrestant, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha reivindicat l'oficialitat del català en la seva visita oficial a Andorra.
9: Andorra és una altra mostra que el català també forma part d'Europa. És precisament en suport d'aquesta diversitat europea que Espanya ha demandat que el català, juntament amb l'euskera i el galec, s'inclogui en el règim de llengües oficials de la Unió Europea. I només és qüestió de temps que ho aconseguim.
1: El govern espanyol vol que l'oficialitat del català a la Unió es pugui debatre aquest setembre en un nou intent per complir acords pendents amb els seus socis d'investidura. Però hi ha més coses. Els Mossos d'Esquadra busquen el violador d'una noia de 22 anys que dissabte havia sortit a córrer a Vidreres.
7: Segons fonts pròximes al cas, l'agressor és un jove que duia una falsa a la mà i que no coneixia la víctima. Els fets van passar dissabte al migdia en una zona forestal de l'urbanització Aigua Viva Parc i els Mossos han confirmat els fets però no han facilitat més detalls.
1: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que ampliarà els detectors d'armes blanques de la Guàrdia Urbana a tots els cotxes patrulla. Així ho ha explicat després d'un cap de setmana amb 5 ferits per apunyalament. Se sumaran al centenar de dispositius que ja fa uns anys que els agents tenen. Martí Oliver.
10: Segons ha explicat Collboni, dijous passat l'Ajuntament va aprovar la renovació de 183 vehicles de cara a l'any que ve. Una renovació que preveu que tots els nous cotxes patrulla tinguin aquests detectors de metall, que es fan servir des del 2022 i que ja tenen incorporats 96 vehicles. L'objectiu, diu

0: Collboni és evitar normalitzar les armes blanques.
1: No podrem normalitzar la tinença d'armes blanques, especialment entre la gent jove. No es pot normalitzar.
0: La mesura la va impulsar el setembre de l'any passat el grup municipal de Junts per reduir els incidents amb armes blanques. Aquest últim semestre, segons dades de la Junta de Seguretat Local, s'han reduït un 20%.
2: Nou rècord d'alumnes matriculats a l'AFP. De moment, a les aules de primer hi ha 5.000 estudiants més que el curs passat i ha crescut també la xifra d'interessats a fer cicles amb molta demanda de professionals, com ara electricitat, electrònica o fabricació mecànica.
3: De moment hi ha 76.000 alumnes matriculats a primer, però la xifra pot anar a més perquè queden places balcans a molts cicles.
2: Són les 7:57. Arnau Montserrat, bon dia.
4: Bon dia, Gisela.
2: Avui s'inicia la jornada 6 de Lliga. El Madrid visita l'Elx.
4: A 9:45 de la nit, el Martínez Valero. Així va acabar la roda de premsa d'ahir, Mourinho.
5: Gràcies.
6: Ninguna pregunta sobre los penaltis? No.
4: No va voler entrar en les paraules de Lamine, dient que es mereix la pilota d'or. Paraules que han agradat a la porta. El president blaugrana l'ha defensat.
7: Tampoc he vist aquestes crítiques quan hi ha hagut altres jugadors que la fan per ell mateix.
4: Fa referència a l'autocampanya també d'Mbappé. Qui demana la pilota d'or per Lamine és Eric García, el que t'hi jugues.
8: El podi ja hauria de ser culer. Òbviament, per mi crec que el que hauria de guanyar és, sense cap dubte, Lamine.
4: A la premsa, entrevista Gabriel Jesús a l'Esport o a Rodri a Mundo Deportivo, on explica que el Barça el va convèncer pel seu futbol, no el va pressionar i el va treure l'inconformisme de Hansi Flick.
2: Torna avui també per l'Espanyol.
4: A les 7 del vespre contra el Rayo Vallecano amb un Roberto Fernández inspirat. Són 4 gols en 5 partits.
2: I per cert que la UEFA decidirà avui on ha jugat la final de les Champions del 2029.
4: On el Camp Nou és el principal favorit, que lluita amb Wembley. El comitè executiu de la UEFA reuneix aquest matí entre les 9 i la 1.
2: Gràcies, Arnau.
4: Fins ara.

0: una cita marcada en vermell pels fans d'Oasis, perquè els germans Gallagher tornaran a Barcelona l'estiu que ve.
1: Oasis ha anunciat una nova gira mundial per al 2027, que farà parada a Barcelona amb dos concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els dies 10 i 11 de juliol. Serà el retorn de la banda a la ciutat després de la seva reunió l'any passat. Per poder optar a comprar entrades, els fans s'hauran de registrar abans de dijous a les 5 de la tarda.
0: Al ritme dels Oasis, doncs, arribem a pràcticament les 8. Ja sabeu que la informació continua a l'Hoy por Hoy.

0: Bon dia, com esteu?
1: Bon dia, sí que.
0: Apunta, Flaqui.
1: Apunto.
0: De vegades, t'esforces i deixes de pensar, i pensar és el més difícil al futbol.
1: De vegades, com has dit això?
0: De vegades, t'esforces i deixes de pensar, i pensar és el més difícil al futbol.
1: Caramba.
0: Frase de Pablo Aimar, crec que la vaig llegir en una entrevista que li van fer a la revista Libero. Ahir, escoltant a Eric García, vaig recordar Aimar, i crec que el Barça té molts jugadors que fan lo difícil del futbol, que és pensar.
1: Pensar.
0: Deia Pablo Aimar en aquesta entrevista que per a molts el caràcter és pegar 10 patades, per a mi és demanar la pilota sempre.
1: Bé.
0: És el que fa la minya mal, demanar la pilota sempre.
1: Per exemple, i pensar ràpid.
0: Sabia que tot costa, però no que costava tant recuperar la veu. És una tortura.
1: A poc a poc.
0: Com ho fas tu amb les narracions?
1: Bueno, per sort no m'ha agafat mai tan fort com a tu, però vaja, tracta de cuidar-se.
0: Estic desesperat.
1: Doncs no et desesperis, calma.
0: Paciència.
1: Sí, perquè si la forces tornaràs a perdre-la.
0: Jordi Costa, com estàs?
2: Molt bé, content d'estar aquí, bon dia.
0: Sí, sembla que va ser ahir que ens vam veure.
1: Sí, m'ha passat ràpid, sí, sí.
0: Bernat Soler.
3: Bon dia. Partit de tornada, però jo no hi era ahir, eh? Sí, jo estava sancionat al partit d'anada.
1: Ets la novetat de la convocatòria.
0: Ahir el Flaqui i jo
3: vam
0: estar tot costa bé, ens ho vam passar bé, no? Amb el Dani Senabre, amb l'Anaïs Martí, vam estar al tot costa, i avui ve el Jordi Costa amb el Bernat Soler, que tornés a casa.
3: Sí, senyor, i tant, sí, sí. Jo en aquest estudi, tot i que amb una altra taula i amb una altra il·luminació, i havia fet molts programes, i em va passar una cosa, ara que parlaves de la fonia, en aquest estudi, a dos dies que el Barça es proclamés campió de Lliga al Camp del Llevant, la primera Lliga després de molts anys de sequera, de molts anys de travessia del desert, la primera Lliga de Rijkaard, sí. A dos dies d'aquell Llevant-Barça, estava fent el programa i anava arrossegant un constipat, una cosa, i vaig adonar-me que no tenia veu.
1: Ostres.
3: I no vaig poder acabar el programa. No sé si el vas acabar tu o el Senabre o qui hi havia en aquell moment.
0: Perquè estàvem els dos.
3: I aleshores vaig fer una clausura absoluta, perquè, clar, havia de cantar, narrava els partits jo, i havia de cantar la victòria del Barça a la Lliga, perquè feia 5 anys que no rascàvem res. I me'n recordo que, doncs, amb tractament mèdic i amb silenci absolut, el dissabte aquell a la nit, al camp, a la ciutat de València, van poder cantar aquella victòria, que crec que va ser un empat, em sembla.
1: El de Keita, no?
3: És anterior, és d'Eto.
1: Ah, sí, és el d'Eto, sí, és el de
3: Rijkaard. Sí, sí, sí.
4: ¿Y todo esto sin voz? Pues yo he hecho muchos conciertos sin voz, claro, siempre lo he hecho tantas veces, he dicho tantas cosas sin voz, sexo, drogas, de todo, que yo de todo.
0: Jordi, pots explicar-li als oients què has pensat quan has arribat a la ràdio i has vist tanta gent?
2: Que és que fora hi havia una cua i he pensat, aquests tarats ens han fotut públic aquí, no era el del públic d'alguna fuente.
0: Avui es grava el Nadie Sabe Nada.
2: És que, a part, és que el Bernat coneix la casa, però jo...
0: És la primera vegada que vens a Ràdio Barcelona?
2: Sí, sí, em fa molta il·lusió. Sí, de veritat.
0: En serio?
2: Que sí, home.
4: Para todo y una primera vez. ¿Has probado el speed?
2: Això tampoc.
5: Què

0: 12 i 10, que t'hi jugues a ser Catalunya fins a les 2 del migdia. D'aquí a 50 minuts parla Hansi Flick. Roda de premsa prèvia al partit de demà. Barça-Racing de Santander, 21:30 al Camp Nou. L'escoltarem en directe a l'entrenador alemany, al que t'hi jugues a partir de la 1 del migdia. I ja sabeu que demà la prèvia serà especial perquè la farem conjuntament amb Catalunya Ràdio, la TDT, amb el que t'hi jugues Barça, Ser Catalunya, Catalunya Ràdio, emissió conjunta des de les 8 de la tarda, des de les 8 de la tarda al Camp Nou. D'això en parlarem ara amb el Bernat Soler, també amb el Jordi Costa i, òbviament, de l'actualitat del Barça. Que passa, Bruno, per una notícia que ja vam avançar el 27 d'agost al que t'hi jugues, i és que ara ja és oficial, el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions del 2029.
1: Ho ha fet oficial la UEFA fa uns minuts al congrés que celebren a Salònica. S'ha acordat que l'Allianz Arena serà la seu de la final el 2028 i que el següent any, ja amb el Camp Nou totalment remodelat al 100%, serà la seu del partit més important a nivell de clubs que hi ha cada any, 30 anys després de l'última que s'ha celebrat al Camp Nou. El 99 es va fer aquella mítica final entre el United i el Bayern, que va guanyar l'equip llavors de David Beckham. El 89, aquella que el Milan de Sacchi va golejar l'Steaua de Bucarest, doncs 30 anys després de l'última, el Camp Nou tornarà a tenir una final de Champions League.
0: Gran notícia per al Barça, que posiciona el Camp Nou com a estadi 5 estrelles i seu d'una final de Champions, la del 2029, a les portes d'una altra que hi haurà el 2030, que és la del Mundial. Aviam si això serveix per
2: fer
0: un assaig
2: general,
0: força,
2: no? Home, és un símptoma de que les coses amb la UEFA doncs tornen a estar en un camí, diguéssim, de certa normalitat, que t'otorguin la final de la Champions al nou Camp Nou. Ja tenim un deadline perquè les obres han d'estar sí o sí acabades en aquella data, i com tu dius, escolta'm, dins d'aquesta posició de Barcelona per acollir la final del Mundial 2030, doncs no em sembla que és un bon argument per guanyar pes en aquesta decisió, en la que sembla que alguns Barcelona la deixen arraconadíssima.
0: I tu què creus, que la gent estarà il·lusionada per guanyar la Champions al Camp Nou o patirà perquè no la guanyi el Madrid?
2: Va, hi haurà una barreja amb dues coses. Hi ha qui pot pensar que el Madrid igual ve aquí i te la guanya a casa, o qui pensa que no, que serà una oportunitat ideal. Jo... Bueno.
0: Veurem si guanya el culer ja... irreverent o el culer patidor.
2: Sí, jo sóc patidor.
0: Estàs cagat.
3: Tots penseu el mateix, però només el flaqui s'atreveix.
2: No, exacte. Sí.
4: Jo vaig viure aquest patiment l'any 89 perquè el Madrid jugava a les semifinals de la Champions contra el Milan i podia, si guanyava, es plantava a la final, al Camp Nou. El que passa que el Milan va guanyar 5-0.
0: Bona pentinada,
4: el partit era el de tornada.
2: Sí, no? Tot recordem la il·lusió que teníem per jugar aquella final del 2010 al Bernabéu.
0: Bueno, sí. Que ens van tancar amb el gol de Boyan anul·lat i era legal.
5: I els tengué jo con los espersores.
0: Has dicho que és el moment que peor lo has pasado en tu vida.
5: Sois muy buenos, perdiendo sois muy buenos.
0: Aquella eliminatòria amb el Milan, recordo perfectament que empaten 1-1 a la nada i li anulen un gol a Gullit, que és un escàndol monumental per un fora de joc, però que estava com 5 metres darrere de la pilota Gullit, que va ser escandalós. I a la tornada el Milan va guanyar 5-0 al Madrid.
4: Però tu, Flaqui, firmaries, per
2: exemple. Ara et diuen.
4: Si tu firmes, això passarà. La final del 2029 al Camp Nou de la Champions la jugaran el Manchester City i el Paris Saint-Germain.
2: No, ja no signo aquestes coses.
0: Ah, no, signem que ja arribi el Barça, no?
5: I el Barça i el Madrid?
0: Jo vull matar
4: ara mateix. Així t'evites el Madrid, segur.
0: Sí, la final Barça-Madrid del 2029.
2: Però l'espurna aquella de que pugui arribar al Barça i guanyar la casa també la tinc.
3: Al marge de patiments, una final de Champions a casa, ja sé que t'estalvia viatges i... Fa poc final. Jo, finals a casa, l'última que vam jugar crec que és la de Copa.
2: Sí, amb l'Atlètic.
3: Sí, sí.
0: Golejada.
3: Anar a una final en metro no és una final.
6: Titan, firmes 2029, final Barça-Madrid, i l'entrenador sóc jo?
2: L'entrenador d'aquí.
6: Del Barça? Ah. Evidentment.
2: Home, jo crec que a Flick li faré il·lusió també guanyar.
6: Ah, bueno, ja, però
0: Flick ha dit que vol inaugurar el nou Camp Nou i que el seu somni i objectiu és guanyar la Champions, no?
2: No em feu firmar més coses. Ja dic que soc patidor i ja està.
0: Fins al 2029 encara queda temps. La propera final de Champions és el 5 de juny al Metropolitano. La següent, com ha explicat el Bruno Alemany, ja és oficial a l'Allianz Arena, a Múnich, la del 2028 i la del 2029, gran notícia pel Barça, al Camp Nou.
2: Saps què m'ha agradat del que m'ha dit el Bruno, també? M'ha dit, l'any que ve a l'agost aniràs a Amsterdam.
0: Per?
1: Li he dit fent una mica de conya, perquè ja la Supercopa d'Europa, el 2027, és el Johan Cruyff Arena d'Amsterdam. Ah, mira que bé. Ah, sí.
4: Que és estrany, perquè sempre la fan a estadis de països, diríem, de segona fila.
1: De fet, 2028 és a l'Astana Arena de Kazakhstan.
7: Veus? Per tant, si el Barça guanya la Champions, la final de la Supercopa seria Holanda al Johan Cruyff Arena. Fantàstic. Santi Ovalle, què tal, com estàs?
8: Què tal, bon dia.
7: Ha acabat l'entrenament del Barça?
8: Sí, sí. Sí, sí. La veritat és que... poca coseta avui,
7: eh? No...
4: Sí, entusiasmat,
8: sí, sí.
4: Eh, Ovalle?
8: Sí, sí. No.
2: Quina crònica, eh?
8: Sí, sí.
7: No passa cap control acadèmic.
8: Voleu que m'inventi... Si voleu, m'invento l'entreno. Un espectacular, un exercici...
7: Realment, a la ràdio, el temps és or, i perquè diem 10 paraules, el que pots tancar amb una.
2: Sí, clar.
7: Acaba d'entrar el Barça...
2: Pots fer una pregunta i t'ha contestat.
7: Sí, sí. Se'n podia haver estalviat un de sí.
8: 30 minuts d'entrenament.
7: 30 minuts?
8: On,
7: però perquè han fet vídeo. Ja ens va explicar Eric García que a la prèvia d'un partit sempre fan vídeo.
8: Sí, sí, correcte.
6: I els vídeos duren més de 10 minuts?
8: No, perquè han sortit d'hora, han sortit ahir 15 i abans de les 12 ja havia acabat. I sense cap mena de novetat. És a dir, són tots els disponibles, llevat de Frenkie de Jong, que ha entrenat just abans de l'entrenament, com ve fent els darrers dies. I no hi ha cap novetat, i de fet no espero grans novetats tampoc a l'11 de demà, algun canvi com a molt en defensa, però poca cosa.
7: Però no hi haurà rotacions massives?
8: No les espero, no. No ho crec, sincerament, crec que serà continuista.
7: Aquesta és la fotografia de l'entrenament del Barça a la Ciutat Esportiva, on d'aquí 45 minuts parlarà Hansi Flick. Entrenament curtet, almenys a la gespa, 30 minuts, sessió suau. Entenem que vídeo abans, perquè ahir Eric García ens va explicar precisament això, que a les prèvies dels partits és quan analitzaven el rival, i també algunes coses que havien de millorar del partit anterior, això els explicava Hansi Flick. I Eric García també ens va deixar caure una frase que em va cridar l'atenció al fil de lo molt que destaca Hansi Flick la qualitat dels entrenaments en aquest inici de temporada. Eric García va reconèixer que està sent més exigent l'entrenador alemany amb els jugadors.
9: Bé, aquest any està més exigent. Crec que hem canviat també coses dintre la manera de funcionar, la manera doncs, que treballem al gimnàs, després quan sortim al camp. Crec que en aquest sentit sí que està més exigent.
7: Rodri, a La Vanguardia, va dir això.
10: Yo me imaginaba el Barcelona, ¿no? Rondos, posesiones, que va el primer día, a piñón, físico, sesiones de gym, sesiones de preparación, bueno, cosa que me alegra porque tiene a la gente enchufada, pero reconozco que me sorprendió y bueno, también eso habla mucho del ritmo competitivo del equipo estos últimos años y la sensación que hay en el campo de apretar, de ir, de hambre, de minuto 90 y ver que los delanteros te siguen apretando, ¿no? Y eso... Hansi ha tenido una parte de culpa importante, ¿no?
7: Santi, a què es refereix Eric García quan diu que han canviat coses?
8: Ha canviat el preparador físic. Tous va sortir del, no del club, però sí del primer equip, del dia a dia, i ha entrat Benjamin Kugel. És un canvi de filosofia. Tous era més no feia peses, exercicis de gomes, de força abans de l'entrenament, i Kugel, perquè ens expliquen, el fa diferent. És més d'imitar, de reproduir moviments que els futbolistes fan sobre el camp, fer-ho al gimnàs. És una manera diferent de treballar, i sobretot Flick està bastant content en que aquest any sí tothom rema en la mateixa direcció. És a dir, no hi ha desavinences, ja les veníem explicant l'any passat i l'anterior, recordo amb l'Adrià Albets, que hi havia molta desavinença entre departament mèdic, departament de preparació física, una guerra soterrada allà que hi havia, i això aquest any ha desaparegut. Ha desaparegut per complet, tothom rema en la mateixa direcció, és un equip de treball, benvingut, i això li agrada a Hansi Flick, i s'ha canviat la rutina el dia a dia amb aquest això específic que t'explico, que és en canvi d'exercicis de força, de gomes, de rebentar-se abans al gimnàs, el que es fa és reproduir els moviments que després un futbolista fa sobre el terreny de joc.
7: O sigui, entenc que surten a la gespa més activats i no tan destrossats.
8: Correcte. De fet, hi ha algunes lesions que s'atribueixen a això, als exercicis previs al partit. Recordo Valde amb unes gomes va tenir problemes, després es va lesionar, Rafinha va tenir diverses recaigudes per forçar més la màquina del que tocava en aquell moment, i això és més natural i més adequat al, al món del futbol i al futbolista.
7: Veurem com avança la temporada, perquè tot just comença, l'equip va com un canó, Flaqui, però ens ha dit moltes vegades José Mari Vaquero que les grans decisions són les que es prenen en silenci. Aquesta seria un exemple.
2: Sí, al final és una cosa que a Flick li preocupava molt, com explicava el Santi, com explicava l'Adrià en el seu dia, que hi havia hagut un seguit de lesions o de recaigudes fins i tot que l'havien deixat molt amoïnat, i d'aquí que prengués la directa i fes els canvis que ha activat aquest estiu. I és veritat que aquest any sí que per ara, no sé si suposo que s'atribueix això físicament, el Barça està bastant en un moment molt dolç, no? que permet als jugadors, com deia Rodríguez en aquesta entrevista de Vanguardia, que el minut 85 i guanyant 0-4 és que hi segueixen anant i no afluixen en cap moment del partit.
7: Vosaltres sou dels que penseu que el Barça ha començat espectacular o que ho hem de posar en remull perquè ha tingut rivals, entre cometes, fàcils?
3: Les dues coses. Ara, quan explicava això del canvi en la dinàmica física, pensava que, com que no en sabem, perquè no som experts en la matèria, quan va arribar a Tous, vaja, semblava que havia vingut el Dalai Lama de la preparació física. I ara resulta que allò no servia, que els jugadors, com explica el Santi, estaven alguns encabronats, i ara tirem per una altra banda. Responent a la teva pregunta, jo les dues coses. Crec que és impressionant començar així amb la pretemporada que ha fet l'equip. Hi havia gent que va arribar una setmana abans del primer partit i a mi em sobta com de fort està l'equip, però vull esperar que arribin els primers grans partits per veure quin és el nivell real de l'equip, perquè el Barça pot estar molt bé, però al final jugues contra un altre equip i els equips amb els que hem jugat fins ara no són amb els que et jugaràs els títols.
4: El que passa que el to de l'equip, independentment de la categoria del rival, ha estat boníssim i jo crec que superior als inicis d'altres temporades. Jo recordo, per exemple, l'any passat, que vam començar un partit a Mallorca, feia moltíssima calor, però va guanyar el Barça, però tampoc...
3: L'any passat Flick va començar repartint.
7: Ah, sí, l'ha emprenyat i ho mostrava a les sales de premsa.
4: Sí. Camp del Rayo...
7: I aquest any és el contrari.
3: Em va sorprendre que el primer partit a Mallorca, que va ser un partit que no va ser ni partit, perquè el Mallorca es va quedar amb 10 al quart d'hora.
7: No, ell veia coses que no li agradaven.
3: A mi això de que juguem a mig gas no m'agrada, que vaig pensar...
7: Sí, collons, sí, sí. I aquest any és tot el contrari.
2: Sí que hi ha una cosa, que és independent dels rivals, que és la fam que tu mostres. I jo que després de guanyar dues lligues i amb l'objectiu tan prioritari que t'has marcat a Europa, juguis en lliga partits d'aquests que fan mandra, anar més talla, 35 graus, anar al camp del Llevant l'altre dia, anar al camp de l'Elx i guanyar com guanyes, aquesta fam a mi sí que em fa ser molt optimista.
7: Ahir, Eric García, en l'entrevista que li van fer i que podeu recuperar a l'aplicació per a telèfons mòbils de la SER o a la pàgina web de la emissora, ens va dir que portaven molt els nous fitxatges. De fet, va parlar específicament de Gabriel Jesús, que després el va entrevistar al Tot Costa, ara escoltarem un extracte, i va dir que tiraven molt als entrenaments. Eric García, que, per cert, va fer un test que ja teniu publicat a les xarxes socials i que heu d'escoltar amb atenció si voleu guanyar una samarreta del Barça firmada per ell.
11: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
12: On our media channels, Instagram, TikTok... Spotify, blah, blah, blah. YouTube, Facebook, whatever.
11: Arroba que t'hi jugues.
7: Us ho vau passar bé amb el test, el Nilsola i tu, Núria?
13: Sí, vam estar entretinguts. Sí.
7: Ell s'ho va passar bé, no?, pel que em va dir després, que havia estat bé el test.
13: Jo crec que li va agradar. Tampoc li van fer cap pregunta punyetera. Llavors, bé, a veure, podríem haver complicat més les coses.
7: Veig que xarxes aquestes...
13: Sí, funcionen bé. És el que busca la gent.
3: Quina paraula.
7: Estàs dubtant entre xorrada o tonteria.
13: Mira, sí que hi ha una samarreta, ara mateix presidint la taula, la tens tu al davant teu. Està firmada per Eric García. De fet, si els oients van a les xarxes del que t'hi jugues, veuran com el mateix Eric García la va signar ahir al matí. I que escoltin amb atenció el test, perquè després sí que els hi farem alguna pregunta. Aquest és el test que li van fer a Eric García.
14: Té ràpid amb Eric García per conèixer millor el vestidor del Barça. El més bromista.
15: Xavi.
14: El més pesat.
15: N'hi ha molts. Fermín.
14: El més presumit.
15: Amin.
14: El més intel·ligent.
15: Jo.
14: El més competitiu.
15: Gavi.
14: El que més bronques de Flick s'emporta.
15: Adeyemi.
14: El que més probable que sigui entrenador.
15: Jo.
14: El que mai voldries tenir d'enemic.
15: Cancelo.
14: El que més paga o convida.
15: Lamin o Rafinha.
14: El millor entrenador que has tingut.
15: Veu molts. Hansi, Guardiola, Mitchell, Luis Enrique...
14: El jugador que més t'ha sorprès de l'equip.
15: Anthony Gordon, que acaba d'arribar.
14: El teu millor amic dins el vestidor.
15: Pedri, Dani i Joan. Si em deixo un, em maten.
7: Pedri, Olmo i Joan sí. García.
13: Em fa gràcia que, clar, li preguntem pel millor entrenador i tu et mires la d'entrenadors que ha tingut Eric García a la seva carrera i déu-n'hi-do, eh?
5: M'ha dit a mi.
7: Sí, com a un dels entrenadors que li ha canviat la carrera.
5: Li ha canviat la carrera perquè ell era suplent i va passar a ser el més important.
7: A més, ens va explicar que la posició de lateral dret la va descobrir el Girona.
5: A la de l'Oriol Ramon també li vaig canviar.
7: A la 1:30, dos quarts de dues, després de la roda de premsa de Hansi Flick, obrirem telèfons 933-44-1411 i formularem preguntes. Si el que truca el més ràpid l'encerta, s'emporta la samarreta firmada per Eric García i la pregunta serà sobre el test. Per tant, memòria.
2: Atents.
7: Podeu recuperar-lo a les xarxes socials i sigueu ràpids i estigueu atents al que t'hi jugués.
11: Truca'ns al telèfon del directe.
16: La trucada l'he de fer al 934 14.
7: No.
11: 933-44-1411.
16: 934 a casa? 3-14.
17: Encara sort del Bartomeu, que m'he enterat del telèfon, eh? Que si no,
16: aquí jo que he de fer la trucada, eh?
11: 933-44-1411. O al 100.

0: 11:25, què t'hi jugues a Ser Catalunya? D'aquí a un moment, amb el Jordi Costa i el Bernat Soler, parlem dels 50 anys de transmissions en català. Abans, l'Espanyol juga avui, Helena, a les 7 de la tarda contra el Rayo a Butarque.
1: Sí, i vol fer bo el triomf a Pamplona, tot i que sap que és molt complicat. Manolo González ha afirmat a la prèvia que l'objectiu de la setmana és aconseguir els 9 punts, és a dir, sumar avui un triomf a Butarque, com dius, i arrodonir-ho contra l'Elx aquest divendres a casa. Tenint en compte aquest calendari, s'espera que avui puguin disposar de minuts els no tan habituals, malgrat a Manolo no li agrada parlar gens de rotacions. Encara no apunta titular Brian Zaragoza, que a poc a poc va guanyant minuts, però encara no està preparat per jugar d'inici. Sí que ho serà, sens dubte, el jugador més forma de l'equip, el Pichichi, un Roberto Fernández que porta 5 gols. Ens hem de remuntar al 1979 amb Rafa Marañón per trobar un inici de Lliga tan bo per a un davanter de l'Espanyol, així que el tècnic ha volgut posar en valor el que està aconseguint Roberto, però alhora demana calma.
2: Si Roberto aconsegueix aquesta mitjana de gols i és el potencial real que té, doncs l'any que ve estarà al Manchester City. O sigui, hem d'anar amb cura. O sigui, no és normal que un jugador, un davanter de primera edició marqui a tots els partits i un davanter de l'Espanyol doncs encara menys. Pam a pam, Roberto, perquè ara potser està a dos partits o tres que no marca, i direm que Roberto està molt malament, no? I Roberto està fent el que fa sempre, amb la gran sort que ara mateix ja estan caient per ficar-les a dins. Llavors hem d'anar amb cura i tenir en compte que el que està fent Roberto ara mateix és molt, molt complicat, i més a clubs que no són el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid, etc.
1: Roberto, amb 5 gols, s'enfronta avui al Rayo de Sergio Camello, que en porta 6. Ho fa l'Espanyol amb les baixes de Jofre Carreras, amb molèsties al pubis d'Andoni Gorosabel i dels lesionats Javi Puado i Quique García.
3: Estaré mirando el partido yo, claro. ¿Por qué son los dos perseguidores para el Balón de Oro? O para Pota de Oro o para Pichichi, lo más importante, los tres más importantes títulos de
0: ahora
3: la temporada.
0: Te preocupa lo que haga Roberto con el Español.
3: Me preocupan los tres títulos más importantes de la temporada.
4: Todos individuales, preocupa, claro.
3: Me preocupan todos los títulos individuales, sí. Porque yo creo que soy el que no merezco.
4: Son todos.
3: Yo merezco todos los tots. Títulos individuales.
0: Ahora parlarem de Mbappé y el pollastre que hi ha a França per unes declaracions sí. d'ell.
3: Colectivo me suda los cojones.
0: José David Palacio, Palas, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. L'Espanyol
0: después de escuchar a Kylian, ¿eh? Juga a Butarque contra el Rayo, que ha intentat que el partit es disputés a Vallecas fins a última hora, ¿no?
5: Sí, es que ayer a las 8:15 de la tarde la Comunidad de Madrid levantaba la suspensión cautelar que tenía el Rayo Vallecano de poder utilizar el Estadio Vallecas. Eran 23 horas para el comienzo del partido y tenía efecto inmediato, es decir que 3 horas después se podía jugar el partido en el Estadio Vallecas, pero el Rayo estuvo anoche intentando hablar con todas las autoridades, con la Federación, con la Liga, con delegación del Gobierno, para intentar cambiar el dispositivo de seguridad, que era lo más complicado, para que en vez de que se jugara en Butarque, se jugara en Vallecas. Luego está el tema del césped, que esto no es que volvamos al día de la marmota, pero es que el Rayo cambió la semana pasada el césped, de césped de verano a césped de invierno. Llevan dando la turra durante 6 semanas que van a esperar al último momento, y ayer vimos en un vídeo de los compañeros del diario AS, de Maite Martín, que el césped de Vallecas estaba horrible. Entonces, entre que no había tiempo material para que se cambiara el dispositivo de seguridad al ser el de hoy un partido de alto riesgo y que el césped de Vallecas tampoco estaba en condiciones, no se juega hoy en Vallecas por eso. También te digo aquí sí que hay una lucha política importante entre la Comunidad de Madrid, gobierna el PP, delegación de gobierno, que obviamente es del PSOE, y el Rayo de por medio. Todo ha sido un tira y afloja para fastidiar, digamos, que hoy no se juegue en Vallecas, aunque el Rayo ha hecho todo lo posible también para que hoy no se juegue en Vallecas.
0: ¿Cuánta gente habrá hoy en Butarque?
5: Es muy buena pregunta. Es que los aficionados del Rayo se enteraron ayer a 1:30 por un comunicado del club que iban a tener menos de 10 horas para retirar sus entradas. Ayer delegación de gobierno dejó hasta hoy a 2:00 p.m. para retirar las entradas. Si hacemos caso a la media de los dos partidos anteriores, en la segunda jornada contra el Alavés en Butarque fueron 4.280, 4.529 la cuarta jornada ante el Racing, aunque había muchos aficionados de Santander. Yo creo que sería un milagro si hay más de 3.500 personas hoy en Butarque. Hay que recordar que hoy no se venden entradas al público en general. Es algo bastante sorprendente. De hecho, los aficionados del Español no van a poder hacer lo que hicieron los aficionados del Alavés y los aficionados del Racing, de ir a las taquillas de Vallecas y retirar entrada. Por eso, el Español ha promocionado las entradas del palco VIP del Leganés, que es el único que puede vender al público en general entradas.
0: ¿Por qué no se venden?
5: Es que el Rayo funciona así, no sabe por qué. Bueno, no sabe por qué.
0: En fin,
5: se acogen a que es partido de alto riesgo y no se pueden vender entradas a público en general.
0: Un Rayo Español. Tot cas, aquest és l'ambient que es trobarà l'Espanyol avui a les 7 a Butarque, el partit contra el Rayo, que podreu seguir en directe al Carrusel. Un abrazo, Palacio.
5: Un abrazo, chao.
0: A 2:15, 21:30, juga el Madrid a Elx. D'aquí a una estona connectarem amb l'Anton Meana per conèixer l'última hora d'aquest partit.
6: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: De la resta de l'actualitat, Flaqui destaca que el Villarreal està en zona de descens.
7: Sí, no, i l'equip d'Iñigo Pérez va perdre contra el Betis, porta 2 punts de 18, és avantpenúltim a la classificació. El tècnic Grugueta es posa com a responsable de la situació de l'equip.
8: Estoy dando con esa tecla para poder generar fe y creencia. Como entrenador, no puedes faltar a la verdad y dividir la responsabilidad de lo que está sucediendo en estas primeras jornadas.
7: Avui ara ho deies, 3 partits ja de la jornada 6, el Rayo Espanyol, l'Alavés València i l'Elx Real Madrid.
0: En futbol internacional, Arbeloa busca aixecar cap a la Copa de la Lliga.
7: El Fulham encara no ha guanyat cap partit a la Premier. La seva única victòria ha estat precisament a la Copa de la Lliga davant el Wimbledon. Avui es juguen seguivius contra el West Ham. 15 minuts després serà el torn de l'Arsenal contra l'Ipswich Town i hi haurà un duel Liverpool-Tottenham.
0: El circuit de Barcelona-Catalunya aspira a recuperar el ritme anual de Gran Premi de Fórmula 1 ja a partir del 2028.
7: Ho ha anunciat el periodista Josep Lluís Merlos a l'Aquí Catalunya. Amb l'actual contracte, la Fórmula 1 només passa per Montmeló el 2028, el 2030 i el 2032. L'aspiració és que també hagi cursa els anys 2029 i 2031.
9: Ara es reprendran les negociacions per ampliar aquest contracte, que actualment és 28, 30 i 32, es començaran unes negociacions que això no vol dir que prosperin, però que la intenció hi és. La intenció de recuperar aquesta cadència anual hi és.
1: Però, per tant, recuperar la cadència a partir de... ja el 29, no? A partir del 32, quan s'acabi aquesta seqüència?
9: No. 29 i 31... ja
1: tenir,
9: sí.
7: Si es donés això, l'únic any que no hi hauria seria el que ve. A més, també a punt l'anunci de la creació d'una parada de tren ja al circuit de Catalunya.
0: I tanquem amb bàsquet perquè Nikola Mirotić fitxa pel València.
7: L'ex del Barça arriba lliure després de desvincular-se del Mònaco i signa per una temporada.
0: I ara he rebut una instrucció al WhatsApp del que t'hi jugues. Acaba notis dient i en construcció d'eco.
10: Exactamente, porque si tienes que hacer una reforma...
0: Vale,
10: construcción... reformas, tienes ferretería también, jardinería, puedes hacer muchas cosas con MCAT.cat, MCAT Group, es una muy buena, bueno, pues sobre todo para ferretería y jardinería, eso creo que son unos buenos fichajes.
0: Va, no em faci riure que m'entra la tos.
6: Què t'hi jugues?
0: Ja sabeu que la modernitat ens porta a viure la ràdio, a part d'escoltar-la, veient-la, el més important és escoltar-la, Almenys fins que l'EGM no digui el contrari. Si us truquen de l'EGM, dieu que ens escolteu a la ràdio, perquè si no, no computo.
5: Correcte.
0: Per tant, mireu o escolteu-nos per on vulgueu, però quan us preguntin, cadena 7, Ser Catalunya, que t'hi jugues, i si pot ser amb el nom del Sique i el Flaqui, millor.
6: Què t'hi jugues? Amb el Sique, Flaqui!
9: Entesos de papers?
0: Tots 34, ja us hem explicat que aquesta és una setmana especial perquè celebrem els 50 anys de transmissions en català després de la dictadura franquista. Sembla una boda gitana, Flaqui, això amb tanta celebració.
7: Sí, però vaja, escolta'm.
0: Demà farem la prèvia a partir de les 8 al Camp Nou, conjunta amb la TDT de Catalunya Ràdio, el que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya, amb el Bernat Soler, també amb el Ricard Torquemada, i per això avui també hi ha el Jordi Costa al que t'hi jugues, igual que nosaltres vam anar ahir al Tot Costa, on veig que compartim oients, perquè algun ens està escrivint al YouTube, que ens va escoltar ahir i tal.
7: Som compatibles.
0: Només a l'EGM, quan ens truquen, poden dir que escolten el que t'hi jugues i el Tot Costa.
11: Home, té bastant sentit.
10: No pot conèixer per la mañana i otro per la tarde.
11: Clar, si t'interessen els esports, al migdia aquí i a la tarda allà.
0: La prèvia serà especial, conjunta d'una hora i quart, des de les 8 fins a un quart de 10. Després ja ens centrarem cadascú, cada emissora, amb la retransmissió del partit, del Barça Racing. I el Barça ens permet habilitar un espai per a que vinguin alguns oients. Poquets, però per a que vinguin alguns oients. Si voleu, 6-6-32-72-11, 6-6-32-72-11, ens envieu una nota d'àudio i ens expliqueu per què hauríeu de venir vosaltres, quants anys fa que escolteu ràdio i per què us agrada escoltar el Barça en català. Perquè al final
7: és el que estem
0: la celebració és aquesta, no? 6-6, 32-72-11, el Barça permet que pugueu venir a l'especial que farem a la Vall-llotja del Camp Nou i després veure el partit. 6-6, 32-72-11, ara m'imagino gent que no ha escoltat mai la ràdio dient que podem anar gratis al Camp Nou.
12: Jo tota la vida he escoltat ràdio. Forrut i t'estimo, no?
0: 6-6, 32-72-11. Bernat, tu narres els partits a la TDT amb el Torque, amb el Torquemada, i vas fer també les narracions en aquesta casa. Quants anys?
13: Doncs en aquesta casa vaig començar a fer narracions, pròpiament la narració, l'any 2000 fins al 2005.
0: 5 anys.
13: Van ser 5 anys que, com deia a l'inici, van ser anys durs, perquè coincideixen amb aquella travessia pel desert que culminen amb la lliga que guanya l'equip de Rijkaard just quan jo ja marxo.
0: Fixa't si van ser durs, que vam celebrar com a bojos aquest moment.
14: Frank de Boer la deixa a la frontal contra la xilena de Rivaldo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol.

0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Rivaldo no es humà, Rivaldo no es humà, Rivaldo no es de la Terra, Rivaldo es extraterrestre, Rivaldo, Rivaldo, t'ha sortit, Rivaldo, Rivaldo, geni, figura, Rivaldo, el millor, Rivaldo...
1: La sirena de Rivaldo, que classifica el Barça per la Champions a l'últim minut en un partit contra el València, on jo estava al camp com a aficionat, i vaig saltar la gespa i em vaig emportar un tros de gespa a casa.
2: Ah, va ser tu.
1: Jo vaig ser un dels molts que ho va fer.
3: Aquest gol, el que permetia al Barça era jugar a la Champions.
1: Sí, com a quart
3: classificat, que havies de jugar una eliminatòria prèvia al mes d'agost, però anaves a la Champions. I aquesta bogeria, que va ser col·lectiva, va provocar també que, per exemple, el Barça va rebre una oferta de la Lazio, crec que era bastant sucosa, per fitxar Rivaldo, sí. Però, esclar, com que havia fet aquest gol, Gaspar va dir, no el puc vendre.
2: 8.000 milions. I l'any següent el va regalar.
3: Sí, el va regalar.
1: És quan va dir allò que ho podia dir amb xines, que no marxaria, no? Sí, sí,
4: sí. També dic que Gaspar amb 8.000 milions era perillós, eh?
3: Sí. Bé, ho va demostrar amb els 10.000 de Figo.
2: Se l'havia patat 10.000.
1: I no descartis que l'oferta fos mentida.
5: De fet, a la celebració de Gaspar no cau de miracle.
4: Sí, està a punt de caure de la llotja. És veritat, aquella imatge és bona, també.
1: Fixeu-vos si ha plogut des d'aquella retransmissió del Bernat Soler a Ràdio Barcelona, a SER Catalunya, a aquesta altra de fa pocs dies.
6: La pilota la juga el Barça en defensa, la puja Christensen, l'envia a la banda esquerra per Cancelo, que avui fa de lateral titular, toca enrere el Barça, amb acció ara enviant cap a la banda dreta de Lamine Yamal, toca per Rafinha, Rafinha s'esmuny, Rafinha la controla, Rafinha se la prepara, retalla Rafinha, xuta Rafinha, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: que representen dos moments molt diferents.
3: Sí, sí. El gol contra el Feyenoord, aquest. Sí, sí.
2: Menys gols, menys urgències històriques.
3: Sí, sí.
2: 4.000 gols vol dir que passes molta gana.
1: Sí, sí, al final sí. Hem sortit tots d'allà mateix, Flaqui.
2: Què vols dir que
1: hem sortit tots d'allà mateix? Que Joaquim Maria Puyol va començar la transmissió de català a Ràdio Barcelona. Sí. Després va anar a Catalunya Ràdio, un camí similar al que ha fet el Bernat Soler. Tu has dit moltes vegades que et sents una espècie de fill del
4: sí,
1: Puyol.
4: Sí, més o menys.
1: I ell, quan parlava públicament, perquè ara no vol, va dir que li agradava molt com ho feies.
4: Sí, jo crec que tots els que tenim certa edat ja i fa anys que correm d'aquests mons de les transmissions esportives en català, crec que tots hem begut de les ensenyances de Puyol. Quan parlem d'ell com a mestre, jo m'ho prenc molt literalment. Crec que escoltant-lo doncs, ens va ensenyar una forma d'utilitzar la llengua, de com d'escriure, d'expressions, de to, d'intensitat, que després cadascú desenvolupa el seu propi estil, però em sembla que tots som una mica fills de Puyol.
3: La base, l'invent, és claríssimament d'ell. Això ho hem comentat amb el Flac i en moltes ocasions també, amb altres converses que també hem tingut aquí. I al final, negar-ho seria de necis, no? És a dir, Puyol s'inventa la narració esportiva en català. Narració esportiva, ja no només de futbol, perquè a partir d'això ja venen totes les altres.
1: Sí, perquè al principi es narraven els partits del Barça o de l'Espanyol. Uh-huh. O de l'Espanyol, en funció de qui jugava fora de casa. Uh-huh. El que jugava fora de casa és el que es narrava el partit, i Puyol a Ràdio Barcelona va arribar a transmetre partits de bàsquet, de Fórmula 1 i un combat de Muhammad Ali a la Monumental.
3: Pocs, hi havia, m'ho va explicar el Buet, hi havia una mica encara la idea de que si tu feies, retransmetés un partit de futbol que es jugava a casa, podia fer que gent no anés al camp, saps? És a dir, no anem a boicotejar la venda d'entrades, per tant, no retransmetem, no expliquem el partit perquè la gent el pugui seguir des de casa. Estem parlant d'una mentalitat molt, molt antiga.
1: Ah, i al tot costa recordàvem que la Lliga de l'Urruti t'estimo, la del 85, és la última que només es pot seguir en directe per la ràdio, perquè la tele no va fer el partit en directe, hi ha imatges, però no es van emetre íntegres, diguem-ne, en directe, no hi havia xarxes socials, i és l'única i última que només es va poder seguir a la ràdio. Fixa't si ha canviat la història. Eh?
2: Encara anys després hi havia un partit per la tele. Me'n recordo, ara que parleu del Puyol, fent els deures el diumenge a la tarda, escoltant el partit del Barça el dia que no el fèiem per la tele, i vaja, ben entrats als 90.
1: El Puyal, en un especial que van fer pels 40 anys de transmissions en català, a Ràdio Barcelona ens va explicar que, més enllà de l'idioma, la clau va ser que hi havia un producte de qualitat i que tenia independència econòmica, ell sempre va anar de la mà de la Caixa. En un podcast que podeu descarregar a l'aplicació de la Catalunya Ràdio i que es diu Records Puyal 50, tu, Bernat, ho expliques també, la importància que té la Caixa i el que era cap de Relacions Públiques de la Caixa en aquell moment, Josep Maria Jordà, ens va explicar també en aquesta casa que va ser molt important l'esforç que es va fer per normalitzar el català, la pressió que es va fer a Madrid perquè entenguessin que s'havia de fer una retransmissió específica del Barça en català i que de seguida van veure que era un producte novedós i que era important a nivell cultural.
7: En aquell moment arribava això a la nostra institució amb una situació en què la Caixa també estava fent uns esforços per la normalització lingüística, tant a nivell intern com extern. Per tant, això arribava en un bon moment, com deia, i amb una matèria, l'esportiva, per nosaltres també molt mimada, que teníem molta dedicació. Si a més aquí hi esfumem doncs, la vessant cultural implícita que porta un programa d'aquestes característiques, penso que no hi havia alternativa, o sigui, es tenia de dir que sí. La Caixa de Pensions no es havia trobat mai forçada, amb tenir de patrocinar un programa. No, li venia com l'anell al dit.
1: Ho dic perquè és molt important que, si vols fer projectes, tinguis la capacitat econòmica per tirar-los endavant. I és allò d'aquella pregunta que demà ja comentarem amb el Josep Maria Déu, que ha fet el llibre El Factor Puyal, no? De que quan el Puyal, amb gent de Ràdio Barcelona, va a Madrid a vendre el producte, el primer que pregunta el director d'allà de Madrid és si això la gent ho entendrà, sent en català, i qui ho pagarà. Ho pagava la Caixa.
3: Sí, sí, i aquí també valdria la pena reivindicar, ja que som al carrer Casp número 6, la figura del director de Ràdio Barcelona de l'època, Manuel García Terán, un senyor que ara té 91 anys, amb qui ahir mateix vaig poder parlar per veure si podria venir a l'especial que fem demà. Està gran i està a casa convalescent, però és la persona que estem parlant.
1: Demà per això hi haurà gent que quan es vegi s'emocionarà i gent, possiblement plorarà.
3: Gent que recuperarà records de fa 50 anys. I Manuel García Terán, ni un any després de la mort de Franco, com a director de Ràdio Barcelona, se'n va a Madrid a dir volem fer el futbol en català, amb la idea del Joaquim Maria Puyal, i ho aconsegueixen, no? I es reuneixen amb el Barça, també, perquè el Barça també col·labora de forma molt, molt decisiva, cedint, evidentment, doncs, les instal·lacions, fins i tot facilitant-li al Puyal persones com Jordi Mir, que l'ajudaran amb la construcció del llenguatge.
1: Bueno, diré una cosa. Demà Jordi Mir estarà a l'especial que Catalunya Ràdio i Ser Catalunya fem conjuntament abans del partit. 91 anys i una lucidesa mental que al·lucines.
3: Sí, sí.
1: I crec que ve la persona que el va recomanar a Puyal, no?
3: Sí, em fa molta il·lusió, a més en podem dir ara en primícia, perquè ho hem tancat aquest matí, Joan Granados, que era secretari general del Barça l'any 1976, 92 anys actualment, també vindrà al Camp Nou per fer aquest programa.
1: Que el Joan Granados és qui recomana el Jordi Mira al Puyal per iniciar les transmissions en català a Ràdio Barcelona i després, Flaqui, ens el fot i el fitxa per Catalunya Ràdio.
3: Perquè Joan Granados després va ser director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.
8: És el
3: que es deia.
8: Paulo Futre de la ràdio?
1: Vindria a ser una cosa així, sí.
8: Vale. Però ho explica més curt.
1: Hòstia, sé com s'enrotlla, Paulo Futre. L'has entrevistat al Tot Costa, Futre?
8: No me'n parlis. Encara arriben a la redacció.
3: D'aquella escaleta absolutament destrossada.
8: Perquè nosaltres a les 8 fem una aturada tècnica per actualitzar la informació i anàvem passant els minuts i estàvem amb la mateixa resposta. 8 i 7, 8 i 8, 8 i 9... Jo crec... Tranquil·lament, no l'entrevista, la resposta va acabar, potser era gairebé un quart de nou, i no sé si teníem el David Sánchez, que hi havia aquell dia a l'estudi... Que...
1: El boig de la castellana.
8: Sí. I dius, li puc preguntar per... No, perquè només amb la pregunta del fitxatge de Figo, el tio tranquil·lament va estar com 12 o 13 minuts fotent... Bueno, no ens el va explicar amb tot luxe de detalls.
1: Ara m'ha recordat a l'entrevista, Flaqui, que li van fer a Torella allà.
9: Ostres, sí.
1: Te'n recordes?
9: Va ser, bueno, tu vas marxar a buscar els nens a l'escola i vas tornar i encara estava la mateixa resposta.
1: És molt bèstia. Estava la mateixa resposta. Explicat alguna vegada, era gravada, perquè per qüestions horàries no el podíem fer en directe, a Torella allà, i, clar, vam posar l'entrevista en una hora prudent perquè després poguéssim arribar a buscar els nens a l'escola. I el tio s'enrotllava, i jo per WhatsApp li dic al Flaqui, tio, acabes tu l'entrevista perquè és que m'he d'anar a buscar els nens, que arribaré tard. Total, que vaig a buscar els nens a l'escola, jo vaig deixar el Quantum, que és la parella amb el que entrem a vegades en directe o gravem entrevistes des de casa, connectat, no? I quan torno de l'escola, obro la porta, escolto pels auriculars que encara parlava Turia allà.
4: No li havia fet cap pregunta, eh?
1: I li dic al Flaqui, dic, tio, encara estàs en l'entrevista? I em diu, no saps lo pitjor, encara no li he fet cap pregunta.
4: No. Estava explicant. No recordo què ens explicava, però...
3: Ara és l'entrenador de l'Eslovan de Bratislava, no?
10: La xerrada postpartit s'allarga fins a la prepartit.
1: Ahir el Tot Costa va entrevistar a Gabriel Jesús al programa. Aquest és un dels moments...
11: Gabriel Jesús, bona tarda.
12: Buena tarde.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
12: Todo perfecto.
11: Qué alegría. Imposible mejor empezar mejor una entrevista. Oye, llevas solo un par de semanas aquí en Barcelona. ¿Top? ¿Es más de lo que esperabas? ¿Mejor de lo que esperabas?
12: Bueno, yo he jugado con muchos jugadores que han pasado aquí, que me habló mucho bien de la ciudad, del club, de todo. Bueno, conocí a algunos de mis compañeros, entonces hablé un poco. Sí, nada, que el club está top, la ciudad está top también. Bueno, no aproveché mucho porque claro, estoy me acostumbrando ahí, adaptando. Bueno, mi familia todavía está haciendo la mudanza, mirando casa, piso, todo. Nada, bueno, estoy muy contento de estar aquí.
1: Un dels jugadors que li deu fer de Cicerone a Gabriel Jesús és Eric García, perquè ens va parlar molt bé a l'entrevista que li van fer que t'hi jugués al
4: migdia. Bèstia.
1: Sí, que està com una bèstia. Et va explicar, perquè la vaig escoltar, anàvem amb la moto i amb la moto no pots escoltar. L'havies convocat a les 8, havíem d'arribar i
4: no es pot.
1: Amb la moto no es pot escoltar la ràdio. Almenys no s'hauria d'escoltar la ràdio. Et va explicar per què parla tan bé castellà?
11: No li vaig preguntar, mira, quan acabada l'entrevista em van fer la mateixa pregunta i no li vaig preguntar, però fins i tot quan va acabar l'entrevista diu, disculpa-me castellano, dic, no fill.
1: Clar, sí, el castellà l'entén, el català no, encara?
11: No, encara.
1: L'entendrà ràpid?
11: Jo crec que, jo ho relaciono, però no m'ho va explicar ell, ho relaciono amb que al vestidor del City hi havia molts catalano-castellano parlants, yes. I m'imagino que...
4: It's this. M'espidis.
11: També.
4: El Rodri amb mi, tot plegat, que evidentment
11: és que... Ens va parlar de fàbula.
4: És una esponja.
1: Sí? Què va dir de Guardiola?
11: Oh, que un tio de conya que està esperant que li trobi un espai per anar a dinar. Dic, home, Guardiola, si no està jugant a golf, deu tenir temps.
4: Temps té. Si no estic jugant a golf, efectivament.
1: Pots anar a la boda de Sepúlveda.
4: 23 hores i mitja al dia.
11: Encara et lleves ben d'hora o...?
4: Sí, em llevo molt i molt d'hora, depèn del fus horari en el que et fixis.
11: La veritat és que em va guanyar, eh? Jo, la impressió quan el sents per aquest parla reposat és que serà peix bullidet, i la veritat és que em va semblar tio interessant, ja, per no entrar en converses sobre la seva fe religiosa i tal, que és... Per comparació amb Eric, que és una conversa molt interessant, però ja el coneixem, clar, aquest noi jo no el coneixia. I la veritat és que em va semblar interessant i em vaig quedar amb l'expressió «soc un generador de caos».
1: Un generador de caos.
11: Ell diu que pels seus moviments en atac i quan no té la pilota, ell genera espais pels que venen del darrere.
3: No és gaire gros, oi? És menudet, oi? O no? El vas veure així en directe?
11: No, d'altura si fa no fa com ara jo, per tant no és alt, però no és un tanc. No és un...
5: Però està fort, eh?
11: Sí.
1: Aviam, tots els futbolistes estan forts.
5: No.
1: Alguns més que altres,
5: sí,
1: però...
5: Sí, sí, ho he dit.
11: Crec que el Bruno ho diu en el mal sentit.
5: No. Ah. Que jo el veig fort, és a dir, contundent. Sí, és un xocant amb Gabriel Jesús...
11: Però jo, vist el camp, pensava que
5: potser
11: que no estava tan fi. Ja.
4: Mm-hmm. Insisteixo, Eric García va dir que està com una bèstia, va dir. L'expressió que va utilitzar, no m'equivoco, està com una bèstia.
5: Sí.
13: Bueno, la verdad es que todos estamos fuertes en nuestra forma, ¿no? Yo estoy muy, muy fuerte todavía.
1: Va, són les 12:51. Recordo que a la 1 del migdia parla Hansi Flick i l'escoltarem en directe al Que t'hi jugues. L'exemple de que som emissores diferents, però al final compartim moltes coses, és aquest. Tira, Cinto. Ja som ahí. El gos del Marcos. Perquè el Marcos López està al Que t'hi jugues i també està al Tot Costa. Marcos, què tal?
14: Què tal, com estàs?
1: Bé, que hi ha gent que em fa arribar que al tot costa parla en català i el que t'hi jugues en castellà.
14: Correcte.
1: Això és la llibertat que Correcte. Li donem al Marcos perquè parli com vulgui.
11: Perquè al tot costa és cap de continguts, també. Llavors,
4: ah, sí, té càrrec.
11: Com que té un rang més elevat, jo crec que...
14: Correcte.
11: Per aquí la cosa.
14: Correcte.
1: Abans comentàvem lo d'Mbappé. Marcos, hay mucho pollo en Francia muchísimo, per unes declaracions d'Mbappé que han estat contestades per Dembélé.
14: Sí, escuchamos a Dembélé y explicamos porque el lío es tremendo, ¿eh? Es tremendo.
15: Ah, no, j'ai toujours été comme ça, vous savez, j'ai toujours été au fond de la classe, en train de travailler.
14: Explicando Dembélé aquí, que es inusual que aparezca en una conversación después de un partido, porque no sale mucho, está explicando que él no es un elegido, esa palabra la utilizó Mbappé, y que él siempre estaba el último de la clase, que estaba trabajando con humildad y con esfuerzo, y que por eso ha sido Balón de Oro. En Francia se ha entendido esto, y con toda razón del mundo, como un mensaje hacia la prepotencia que ha estado mostrando en estas últimas declaraciones Kylian Mbappé, y a partir de aquí se ha montado un lío espectacular, al punto que en una tertulia, en un programa de Radio Monte Carlo, Jérôme Rotten, no sé si lo conocéis, habéis sido jugador,
11: y ha
14: declarado algo que va en esta misma línea. Dembélé y su entorno se tomaron muy mal las declaraciones de Kylian, están muy molestos con él, lo ven como una traición. Caramba. Mbappé ha enfadado a muchos en la selección francesa, no entienden sus arrebatos. Ahora hay dos equipos en la selección, explicó el que fuera exjugador de la selección. Por lo tanto, primer lío para Zidane, que se estrena en nada, en días, como nuevo seleccionador francés. Y hasta la portada del diario El Equipo ya va dedicada al Balón de Oro, con cinco jugadores, yo creo que esta foto es muy sintomática, alrededor de la pelota dorada. Aparecen Mbappé, de izquierda a derecha, Mbappé, Lamine, Messi, el único que no ha hablado, Dembélé y Harry Kane, otro que tampoco ha hablado. Es decir, de los cinco, tres están en campaña y hay dos, como bien indica en la editorial del periódico francés, que esto está afectando ya de manera colateral a clubes y compañeros y, por supuesto, a Zidane, que tendrá que gestionar su primer caso nada más llegar a Clairefontaine, que es donde, sabéis, la concentración de la selección francesa, donde se produce el desfile de modelos de Koundé y compañía.
1: Gracias, Marcos. La votació es tanca el 28 de setembre. La gala, que és a Londres aquest any, és el 16 d'octubre. El 16 d'octubre a Londres coneixerem el guanyador de la pilota d'or. Anton Meana, què tal? Muy buenas.
16: Hola, ¿qué tal?
1: Sí que un altre dels que hem compartit amb Catalunya Ràdio, perquè tu has estat con el Francesc Garriga bastantes veces, no?
16: Sí. Aparte, yo me metí a Garriga en una sección muy buena con auténticos tótems de la profesión catalana, con Ramón Besa, con Antoni Bassas, Antoni. Los lunes.
1: Antoni es el del Barça, Antoni Gordon.
16: Antoni Bassas. Sí.
1: Antoni. El acento va en la O, Antoni.
16: Ya sé que no os lo queréis, pero nos cuesta mucho.
1: No, ya lo sé. No hay problema.
16: Aparte, se hace desde la máxima admiración y se pronuncia mal el nombre. Mira qué pena. Pero que sí, en el club de la Mitjanit. Sí, la verdad que... Aparte, sabes que yo soy oyente de Radio Catalana, me gusta mucho.
1: Sí, mol. Y... Antón Meana es mol oyente de la Radio Catalana.
16: Me gusta mucho.
1: Bueno, eres oyente de radio en general. Eres un chalado de la radio, todo el día conectado.
16: Sí, y la Radio Catalana, que tiene mucho deporte, pues me gusta mucho escucharla.
1: Sí, pero como la pilota ahora es el 26 crecido. De octubre, no el 7, el 7 es el 26.
17: Sí, sí, como va muy crecido aquí este señor, está muy crecido, déjalo.
1: Hombre, te va. Oye, Antón, ¿y esta noche qué? En Elche.
16: Pues es un misterio. Yo creo que el Madrid va a ganar el partido. Creo que es muy superior al Elche y saben lo que se juegan. Pero lo normal es que repita Güler, que juega Güler de inicio y que ya se convierta Güler en el candidato, claro, a jugar de inicio en el Metropolitano el domingo. Es que le decía ayer a Flaky que este partido al Madrid le pilla realmente muy a desmano, porque tiene que elegir el dibujo que va a hacer el domingo en el Metropolitano. Si repite con Tchouaméni y Valverde, que Tchouaméni parece que vaya.

0: dels presidents ha comentat el seu estatus i la relació que mantenen amb l'administració comunitària. I tots n'han destacat els aspectes més positius que els ha aportat. Tots, evidentment, menys el Principat de Mònaco, que és ara mateix qui té la relació més distant. Des de San Marino estan convençuts dels avantatges que els representarà formar part de l'espai econòmic europeu, però sobretot perquè no hauran de renunciar ni a la sobirania i, a més, podran mantenir les especificitats negociades. Des d'aquest punt de vista, no preveuen que els afecti l'admissió d'unes quotes específiques per als treballadors comunitaris. Com dèiem, tot el contrari del que pensa el representant de Mònaco, Thomas Brézeau, qui ha reiterat que es van retirar de la negociació amb l'acord d'associació precisament perquè entrar al mercat europeu no compensa, diu, la renúncia que haurien de fer a determinades llibertats que fins avui estan exclusivament reservades als nacionals de Mònaco.
1: Quels són els avantatges pour la Principauté de Monaco. Et là, à part le secteur de la pharmacie, il n'y a pas de production en Principauté de Monaco qui nécessite de permettre un accès au marché de l'Union européenne. Et là-dessus, la contrepartie de ces entreprises qui, par ailleurs, ont trouvé des solutions pour quand même produire à Monaco et pour pouvoir vendre sur le marché européen, se sont retrouvées dans une situation où les avantages contre les inconvénients étaient tellement disproportionnés.
0: Els representants de Luxemburg, de Malta i de Xipre han valorat molt positivament el fet de ser estats membre, igual com Montenegro, qui ha afirmat la voluntat de ser l'estat número 28. Per la seva banda, des de Liechtenstein han destacat la importància que representa formar part d'aquest espai únic europeu, mentre que des d'Islàndia han recordat que van votar en contra de ser un estat membre precisament perquè l'acord d'associació que tenen des de fa molts anys manté molt millor les seves especificitats. Per part d'Andorran, el síndic general Carles Ensenyat no ha fet cap intervenció avui, però sí que s'hi va referir en l'entrevista de la setmana passada a l'Aquí Andorra, quan va recordar que Europa ha fet concessions molt importants per garantir les especificitats andorranes i considera que rebutjar-lo ara pot generar conseqüències. Això sí, no s'aventurava a preveure quines podrien ser. Precisament els parlaments dels petits estats van signar un memoràndum per reforçar el seu pes internacional. Fa dues dècades que es reuneixen cada any, però fins ahir no es va constituir l'acord que oficialitza aquesta trobada, que pretén ser un espai a través del qual els petits estats podran aprendre de les seves mateixes pràctiques i per intentar influir d'una manera més efectiva entre els països més grans. Així ho defensava Ensenyat quan explicava que per la seva mida i per la seva fragilitat, moltes vegades els petits estats tenen una cultura del diàleg molt superior a la resta. D'aquí que ara vulguin anar units en totes les delegacions internacionals en les quals hi siguin presents.
2: Llavors, el que intentarem és que aquesta unió dels petits, que d'alguna manera això es pugui extrapolar a la resta de delegacions internacionals on Andorra és present. Començarem per l'OSCE, hem començat també i discutit el Consell d'Europa i a partir d'aquí doncs, fer passos a la resta de delegacions internacionals perquè la veu dels petits pugui tenir, en aquest cas, una coherència entre elles, no?
0: La pròxima reunió formal dels presidents dels parlaments dels petits estats serà l'any vinent a Mònaco. I el govern impulsa la modificació legislativa necessària per aplicar el descompte sobre el gasoil. Ha estat durant una sessió extraordinària del Consell de Ministres que s'ha celebrat aquest matí en la qual l'executiu ha avalat la modificació de la llei de mesures temporals per fer front a l'increment dels preus dels hidrocarburs i d'aquesta manera ja pot fer efectiva la rebaixa extraordinària de 10 cèntims per litre de gasoil. Com dèiem, és un pas imprescindible que permetrà ara tornar parcialment a aquests 10 cèntims de l'impost especial sobre els hidrocarburs que correspon al gasoil venut durant el setembre. Aquesta mesura s'afegeix ja a la rebaixa de 5 cèntims directa per litre, que s'aplica de manera que el descompte global serà de 15 cèntims. Recordem que estem parlant només de gasoil. De benzina no té aquest descompte. El govern manté que l'ajut permet protegir el poder adquisitiu de les famílies i reduir l'impacte de l'encariment dels carburants. També serveix per preservar la competitivitat de l'economia davant l'evolució dels preus energètics en els països de l'entorn. I I Andorra Recerca i Innovació vol crear l'Institut de Genòmica de Muntanya perquè científics d'arreu puguin fer les seves investigacions al Principat. La gerent de l'entitat, Marta Domènech, presentava els dos primers investigadors del programa de talent en genòmica de muntanya, una iniciativa que van començar a treballar fa més d'un any i que permetrà que dos investigadors vinculats al Centre de Regulació Genòmica de Barcelona facin una estada de 3 anys al Principat per realitzar la seva pròpia investigació científica. Es tracta d'un pas molt important perquè Andorra comenci a ser un país interessant en l'àmbit de la recerca i de la innovació, i Domènech està convençuda que obrirà moltes més portes de cara al futur.
3: I per tant ara el que ens toca, no, és d'acollir bé aquests dos investigadors i facilitar que creixin, no, atraure nous equips, atraure nous doctorants, noves convocatòries europees, com l'European Research Council, per exemple, i obrir noves oportunitats de transferència tecnològica i innovació per avançar aquesta creació de l'Institut que tanta il·lusió doncs, ens fa.
0: Són diversos els científics que van optar a aquestes dues places, però les han aconseguit finalment Maximilian Stamnitz i Hannah Bainsley. Tots dos exemplifiquen les dues grans línies d'actuació que impulsa el programa, que són precisament la captació del talent internacional. Ho fan amb el primer, però sobretot amb el retorn del talent del país, com és la segona. De fet, Domènech no dubta que és un èxit absolut el fet que la Hannah pugui tornar a Andorra a treballar de científica. Per la seva banda, la ministra d'Economia, Conxita Marsol, reafirmava l'aposta del govern en matèria de recerca i innovació perquè contribuirà decisivament a diversificar l'economia sense renunciar, diu, als sectors tradicionals. Per altra banda, un grup de joves participarà a Navarra en la 6a edició del Fòrum Transpirenaic de la Joventut, que se centrarà en aquesta edició en la mobilitat, el retorn del talent i les oportunitats de formació i de treball. Està organitzat per la Comunitat de Treball dels Pirineus i mig centenar de joves de tots els territoris debatran sobre temes que afecten, entre els quals hi ha l'habitatge, l'ocupació, l'emprenedoria, la mobilitat, l'arrelament o la sostenibilitat. Jordi Alcover demana que la reforma de la Llei Orgànica del Territori permeti als comuns rebre la cessió urbanística en diners i no només en terreny. Va ser durant l'aprovació d'un pla parcial al Forn que permetrà la urbanització de 5 petites parcel·les que entregaran un terreny encara més petit a la corporació en forma de cessió, quan el cònsol major de Canillo feia una crida al Consell General perquè modifiqui l'apartat de la llei que impedeix que la puguin rebre en diners. Segons explicava, la parcel·la que els queda en aquest pla parcial és pràcticament inservible i per això considera que obtenir la cessió urbanística en diners permetria invertir-los en més patrimoni i en millorar els serveis.
4: Una reflexió global de conjunta, no? Que tenim parroquies que tenim terrenys amb un sòl urbanitzable bastant, doncs, amb cotes altes. La llei obliga que sigui un terreny, doncs, la cessió urbanística, i en aquest sentit pensem que és un valor patrimonial molt poc aprofitable. A més, a la llarga pot ser cost de manteniment i seria molt millor assignar el valor d'aquesta cessió amb una bossa de diners que s'hagi d'utilitzar només per poder fer inversions patrimonials o amb terrenys o amb edificis o certes construccions.
0: Mentrestant, el cònsol menor Marc Casala explicava durant la sessió del Consell de Comú que Canillo reduirà els punts de recollida d'escombraries per millorar l'eficiència. L'objectiu és passar dels 450 actuals a 300 per tal de millorar els serveis. Segons comentava Casal, l'accés i la dispersió dels contenidors per tota la parròquia fa que sigui impossible passar-hi molt sovint per tots ells, de manera que alguns, com ara els de les zones més poblades del Tarter, Soldeu i Canillo, sempre estan plens i donen imatge de brutícia que no pertoca. Moment per conèixer la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
5: Molt bona tarda, com estem?
0: Mira, Jordi, estic a la cabina de l'estudi movent els braços de dreta a esquerra, fent el símbol de adeu a l'estiu. Adeu a l'estiu. Faig bé?
5: I és... Però això què és? Com una mena de ritual, alguna cosa així?
0: Bueno, perquè em vas dir que avui seria l'últim dia de temperatures altes i que a partir de demà doncs,
5: pot haver-hi un canvi. A veure, pel que fa aquesta setmana. Però no, la calor no s'ha acabat ni molt menys. De fet, tornarà a finals de setmana i és molt probable que la setmana vinent doncs, tinguem de nou valors molt alts.
0: Avui sí, eh? Doncs m'acomiado com a mínim per uns dies de la calor tòrrida que ha fet aquests inici de setmana.
5: Espero que avui la compressora sigui més correcta i sí, la idea és que avui molta calor de nou, Ahir va ser una passada, 32, 33 graus, que avui es repetiran, ho diem amb molta facilitat, però si no hagués existit la primera setmana de setembre, serien rècords, però clar, com polvaritzat en rècords a principis de setembre, ara no ho són, perquè ja estan superats. Però sí, espera una tarda que ens recordarà més a la canícula que fins i tot a l'estiu, amb molt de sol, amb una mica de vent fins que arribi la nit, i a l'espera del canvi de temps que demà sí que farà baixar les temperatures.
0: Que bé, doncs a veure, explica'm, com vindrà acompanyat d'aigua o no? Perquè ahir ho dubtàvem.
5: Una mica com la situació anterior, que del nostre entorn més immediat no serà dels llocs més plujosos, plourà molt més al Pirineu de Girona, per exemple, o a diferents punts de Catalunya, compte si heu de viatjar, perquè és probable que de nou hi hagi alertes per situació meteorològica de risc, i la idea és que aquí sí que demà, a partir de la tarda, és quan els núvols seran més gruixuts, amb alguns xàfecs, però sense grans acumulats d'aigua, i temperatures que, bé, baixaran, perquè tampoc ningú es pensi demà en ficar-se a l'aturac, ni molt menys, perquè la màxima Andorra la Vella encara arribarà fins als 25 graus, i la mínima aquesta pròxima nit serà ben alta, és a dir, calor menys agobiant, però igualment demà calor i fins i tot una mica de xafogó.
0: Bé, no demano l'anorac, però sí que demano posar-me alguna coseta. Ja ho tinc moltes ganes, Jordi.
5: Bé, les nits de dijous, divendres i dissabte t'hauràs d'abrigar.
0: Perfecte, doncs les espero amb ànsies. Jordi Carbó, moltíssimes gràcies i t'escoltem aquesta tarda.
5: Que vagi molt bé, salut.
6: Amb l'acord d'associació, podrà venir tothom a viure a Andorra? Es mantindran les quotes d'immigració? I què passarà amb els controls a les fronteres? Són preguntes que generen dubtes i les volem posar sobre la taula. A l'Estirant el Fil d'Europa volem saber-ne més sobre l'acord d'associació amb l'anàlisi de persones expertes en cada matèria. Cada primer dijous de mes, a partir de la 1 del migdia, a l'Aquí Andorra. Estirant el Fil d'Europa, amb el suport de la Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea. Govern d'Andorra.
7: Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui conversarem amb el Santi Casas, amb el director del Rocòdrom Music Festival, que ha organitzat la seva tercera edició a Arinsal aquest cap de setmana. Coneixerem una mica doncs, el balanç que en fan i també les perspectives de futur. Més tard, avui recuperem la secció de l'Hora Sostenible. Ho fem amb el tècnic ambiental i amb l'educador d'Andorra Sostenible, amb l'Àlex Calero, que ens parlarà sobre les primeres activitats que ha organitzat en aquest inici de curs escolar. Nosaltres arrenquem.
8: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

Molt bona tarda. Els petits estats menys Mònaco defensen l'acostament amb la Unió Europea. Ha estat durant la roda de premsa final de la 19a conferència de presidents dels parlaments dels petits estats quan cada un

0: Santi Casas, molt bona tarda.
1: Bona tarda, com estem?
0: Santi, no sé, jo he descansat. Tu no sé si ja t'has recuperat de tota l'activitat d'aquest cap de setmana.
1: No, encara no, però no per l'activitat del cap de setmana, sinó perquè hi ha moltes coses a tancar encara, números i logística.
0: O sigui, s'ha acabat la música, però no el festival.
1: Ah, exacte. Ara comença el festival menys divertit.
0: Exacte, l'administratiu.
1: Exacte.
0: A veure, Santi, doncs amb tu parlarem d'aquesta tercera edició del Rocòdrom Music Festival que s'ha celebrat. Dic Music Festival en anglès perquè sóc molt xulo o és Music Festival en català?
1: No, li volíem donar Rocòdrom així com és.
0: Sí, sí.
1: Tan catalana, en certa manera, amb el seu accent obert, doncs és molt, molt català. Llavors volíem fer una mica el contrast amb donar-li el toc així una mica doncs més cool, més internacional, més poliglota.
0: Per tant, si ho dic bé, és Rocòdrom,
1: sí, sí. Music Festival. Exacte.
0: Molt bé, doncs tercera edició d'aquest festival que es fa a Arinsal tot just aquest cap de setmana. Santi, què tal ha anat? Ja sabem que s'hi han aproximat unes 6.000 persones que superen les de l'any passat. Per tant, doncs, satisfets amb tot plegat?
1: Sí, molt satisfet, molt satisfet. Val a dir que hi ha moltes persones que diuen no hi ha 26.000 persones allà, hem de matitzar que són 6.000 persones en trànsit al llarg de tot el cap de setmana.
0: Sí.
1: Hem tingut puntes d'alguns concerts superant les 1.500 persones tranquil·lament i la veritat és que el balanç ha estat molt, molt, molt positiu. Tota l'organització ha anat molt bé, els timings han anat molt bé. La gent, com acostuma a ser habitual amb aquest tipus de festivals, s'ha comportat superbé, no hi ha hagut cap problema. Mm. Com a anècdota curiosa, et diré que fins i tot la primera nit va venir una patrulla de policia a fer el tancament a veure si tot anava bé, i no només ens van dir que no hi havia hagut cap incident ni al festival ni a la carretera, sinó que ens van felicitar, i la policia felicitant-nos i engrescant-nos a seguir amb aquesta iniciativa, així que mira.
0: Mira, molt bé.
1: És molt guai.
0: Justament pensava que em anaves a dir, mira, van venir a controlar-nos una parella de policies i van veure tan bon ambient i tan bon rotllet que es van quedar i tot. No, són uns professionals, estan de servei.
1: I...
0: Però, dit això, per tant, no sé si ha complert amb les vostres expectatives, si us està sorprenent aquesta consolidació d'alguna manera, oi, que està tenint ja aquest Rocòdrom. Està creixent el ritme que us pensàveu o encara esteu una mica sorpresos, Santi?
1: No, està creixent el ritme que esperàvem, la veritat. Fins i tot he de confessar que el... Nosaltres pensàvem que el dia gran seria dissabte,
0: sí.
1: I crec que la gent va agafar el festival amb tantíssimes ganes que divendres, tot i tenir un cartell una mica menys...
0: Menys destacat, sí, sí. Potser?
1: Exacte. Doncs va haver-hi més gent i molt més ambient al divendres. Que dissabte va estar bé, però es va notar els moments que la gent anava només pels caps de cartell. Per exemple, l'Esbala va estar a petar, allò, amb els molt danesos també va estar a petar. Però, així com divendres, el flux era constant i l'ambientazo era durant totes les hores, i el dissabte es va notar més puja-baixa.
0: Mm, i tant. Escolta, ja posats al Rocòdrom Music Festival, doncs té unes característiques doncs, molt concretes per començar. Es fa amb unes dates, Santi, que no sé si són estratègiques.
1: Doncs mira, una mica sí, perquè és que... no volem contraprogramar amb cap festa major, i les festes majors durant tot l'estiu se celebren aquí a Andorra, quan no és d'un poble és d'un altre. I segon, ens sembla una data interessant al setembre, perquè ja s'acaba l'estiu, però la gent encara té aquelles ganes d'una mica de festa i de continuar amb la dinàmica de festes majors, en certa manera. També s'acaba l'època de festivals. Tot l'estiu està ple de festivals,
0: sí, sí.
1: I llavors, bueno, vam dir, pues, mira, fiquem una a principis de setembre, a veure què tal. I finalment coincideix amb la Diada de Catalunya, que aprofitem la vinentesa.
0: Home, i aquest any us ha caigut perfecte.
1: Sí, sí, i sempre intentem pillar algun grup que tingui renom per Catalunya per arrossegar públic i turisme d'allà.
0: Però, mira, les dates és una de les coses que em porta a dir que el Rocòdrom és un festival una mica especial. L'altra és la ubicació, Arinsal. Ho dic perquè no és el lloc més habitual on aquí els organitzadors d'esdeveniments trieu per fer-ho. I també, sumant-ho amb la data, Santi, un pot pensar, home, Arinsal a l'hivern ha d'estar a rebentar de gent. I potser doncs, també serien unes bones dates. Ho dic perquè no sé si, per exemple, heu fet aquesta reflexió o directament fugiu d'elles perquè no és el que voleu, en cap cas.
1: No és el que volem, perquè o no és el que volem de moment, perquè el festival està pensat per ser un festival a l'exterior. No pot ser un festival d'aquestes característiques a Arinsal a l'hivern, no. A l'exterior. És inviable.
0: No se m'havia ocorregut aquest petit detall.
1: No. Si ja al setembre a la nit has de ficar un jerseiet, perquè, hòstia, els últims concerts fot rasquilla ja, I aquest és el factor principal. Segon, en un futur, per què no? Sí que ens agradaria, potser, ja ho hem estudiat d'altres vegades, però un cop acaba el festival al setembre, diem, buf, és molta feina, descansem fins l'any vinent. Però se'ns havia acudit fer alguna vegada, i no ho descartem encara, un festival amb un format més petit i amb indoor, que allà al Arinsal també hi ha la sala del quart.
0: Parla'ns una mica d'aquest cartell que heu vingut. D'alguna manera sí que ens vas dient que no amagues en cap de les respostes, que la voluntat vostra és anar creixent a poc, i al final, doncs, no sé si, per exemple, això es demostra amb el cartell que aneu programant cada any.
1: Sí, i tant. Aquest any, per exemple, hem tingut artistes mega consolidats, com són els Tundra, com són les Bala, que van fer un concert al·lucinant. Hem tingut la gira del 20è aniversari del Reno Renardo, i després hem tingut dos bandes, no diré emergents, perquè ja estan superconsolidades, però sé que són bandes de gent jove, que està tirant molt fort, com són els Fallen At Dawn i els Prom Kings, i bé, hem tingut la sort o la vista d'agafar-los a temps, sí. Aquestes dues bandes, perquè amb els companys de l'organització vam dir hem tingut una sort tremenda, perquè aquests nois, els Fallen At Dawn i els Prom Kings, en un any o dos anys probablement no podrien pagar els seus catxers.
0: Potser ja són grups de festa major, no?
1: Bueno, de festa major o de festival gran.
0: No, perquè... bueno, això vull dir...
1: Sí... Els Fallen At Dawn, per exemple, han tocat a l'escenari principal del Resurrection Fest aquest any. És a dir, que no és poca cosa.
0: I tant. Escolta'm, la participació internacional, doncs, evidentment, teniu grups d'Andorra, que te'n demanaré, també teniu grups d'Espanya, que me n'has parlat, grups de França, que també ho comentarem, perquè aquí hi ha una col·laboració amb l'ambaixada francesa que suposo que també és important, que us ha permès també completar el cartell. Però deixa'm que em quedi una cosa. Quan contacteu amb gent de Dinamarca i els dieu, escolteu, voleu venir a tocar a Arinsal, què us diuen?
1: Doncs,
0: encantats de la vida?
1: Curiosament, les negociacions amb els MOL van ser molt més fàcils del que nosaltres ens esperàvem, perquè estem parlant d'un grup que dins del seu estil s'està erigint com la banda amb el disc més important de tot l'any, de tot 2026. I quan vam veure les facilitats que van ficar per venir cap aquí... Sense pràcticament regatejar ni condicions, ni caixers, ni res. O sigui, vam realment al·lucinar. Llavors vam pensar bueno, sí. que ells segurament accedint d'una manera tan fàcil doncs per obrir-se una mica de mercat cap al sud d'Europa, perquè sí que és veritat que no han passat gaire per Espanya, i això ens va afavorir perquè hi havia molta gent de fora que venia a veure, a veure'ls a ells. Llavors, en aquest sentit, va ser super, super fàcil, super agradable. El tracte va ser fantàstic, eren gent super humil, super agraïda, i evidentment, doncs, venen aquí quatre danesos que allà no tenen ni una muntanya, doncs van arribar aquí i ja estaven flipant, però al·lucinant. Sí, sí.
0: Oh, i tant. Escolta, deia això de l'ambaixada francesa, vosaltres us heu d'organitzar, vosaltres sou, entenc, els que contacteu amb la gran majoria dels grups que voleu, però el fet de tenir una entitat, en aquest cas l'ambaixada de França, que us ajudi doncs, a convèncer o a trobar o a conèixer, o ara m'ho expliques ben bé el rol que té, però suposo que d'alguna manera l'ambaixada de França també és una ajuda.
1: Sí. Sí, sí, i val a dir que, no, que també tenim l'ambaixada espanyola, eh? Perquè l'ambaixada espanyola va col·laborar amb que portéssim a Tundra,
0: sí.
1: I llavors l'ambaixada francesa va col·laborar amb els tres artistes francesos que van portar. Llavors la cosa funciona de la seva manera. Nosaltres, després de l'edició de l'any passat, vam dir, vale, això ha funcionat, ara hem d'anar cap a França i és la nostra entrada cap a Europa. Llavors vam parlar amb l'ambaixada francesa, vam explicar-los aquesta idea i des d'un principi estaven super, super interessats. Super interessats. Nosaltres la nostra idea era començar amb un grup de França, amb un sol grup.
0: Sí.
1: I ells ens van dir, us ajudem, us donem un cop de mà, però volem que siguin més grups de França. I nosaltres, ostres,
0: pues encantats.
1: Encantats, sí, sí. I d'aquesta manera doncs, hem iniciat aquest any la col·laboració i esperem que continuï durant molt de temps.
0: Ui, tant, segur que sí. I en el cas de la música dels grups andorrans, perquè, clar, parlem que el Rocòdrom Music Festival, doncs això, és un festival doncs, molt centrat amb el rock, evidentment, amb el metal. Com és aquí la participació? Com és aquí? Hi ha moltes bandes andorranes, Santi, en aquest sentit, que encaixen en el perfil del grup? Del músic, del festival, perdona?
1: Moltíssimes. Pensa que nosaltres intentem no repetir banda d'un any per l'altre.
0: Sí.
1: Com a molt, potser podríem repetir cada dos anys. Doncs amb tres edicions només ha repetit una banda andorrana, que són els Ineclipse. Van tocar la primera edició i a la tercera perquè tenien 19. La resta tot han estat grups diferents i és que sí, hi ha una escena molt important a Andorra de grups ja veterans, però és que a més hi ha una fornada nova de grups que es van creant i que són molt interessants. I fins i tot el Rocòdrom serveix d'al·licient perquè es formin grups. Hi ha molts. Aquest any, per exemple, hi ha hagut dos grups que es van voler presentar oficialment al Rocòdrom. És a dir, es van formar i es van marcar com a fita arribar al Rocòdrom.
0: El seu primer, el seu debut
1: exacte.
0: Ha estat al Rocòdrom.
1: Exacte, sí, sí.
0: Ostres, sí, molt bé.
1: Llavors, és una mica, sentim que estem fent una mica de al·licient perquè es formin grups amb l'objectiu de venir a tocar el nostre festival.
0: I tant. Escolta'm, em quedo amb una cosa. Parlem d'això d'Andorra i Dura.
1: Pues Andorra i Dura és una idea genial que
0: no, per
1: que
0: això te la destaco. Que per això te la destaco.
1: Sí, sí. Mira, nosaltres tenim al Rocòdrom una política de contractació molt estricta respecte a les bandes de versions. O sigui, nosaltres, al tema covers, nosaltres volem promocionar i volem propiciar que hi hagin grups amb temes propis. Ara, si hem de contractar bandes de covers, han de ser o covers que siguin completament personalitzats i amb la cançó completament canviada, com per exemple fan els Punkers of the 80s, o bé han de ser bandes tribut d'artistes o grups que ja no estiguin en actiu.
0: Sí.
1: Que o bé hagin desaparegut o que els seus membres hagin mort, com és el cas de Extremoduro. Llavors, un grup de quatre músics veterans aquí d'Andorra, un cop va morir el Robin Iesta, van pensar, ostres, seria un moment excel·lent per fer una banda tribut, retre-li homenatge a Extremoduro, perquè, a més, segurament estaran super sol·licitats. I van debutar al Rocòdrom i em consta que van agradar i estic segur que els sortiran moltíssimes ofertes, perquè és que perquè és que és, han sí, tingut sí, molt bona vista, han tingut molt bona vista.
0: I tant que sí. Doncs Santi Casas, director del Rocodrome Music Festival, moltíssimes gràcies de veritat per haver-nos acompanyat aquí a Andorra, per haver-nos parlat d'aquesta tercera edició d'aquest certamen musical, doncs bastant consolidat ja al país, al poble d'Arinsal, i amb tots aquests plans d'expansió que veig que és el que deia, em quedo amb això de el Rocodrome no es quedarà a Arinsal ni molt menys, o, dit d'una altra manera, evolucionarà segur molt de cara al futur. Santi, gràcies de veritat i fins a la pròxima.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu.
2: Aquí a Andorra.
3: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges prèmium per Europa. PAC Superautònoms de Creant, la banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
4: FEDA patrocina l'Hora Sostenible.
0: Àlex Calero, molt bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda, Arnal.
0: Comença el nou curs escolar, ja en vam parlar la setmana passada amb el secretari d'Estat, en aquest cas d'Educació, però no és l'únic que comencen les classes pura i simplement lectives. A Andorra Sostenible, Àlex, doncs també heu començat vosaltres un nou curs. No sé si tan llarg i tan contundent com el que és l'actiu.
5: Sí, sí, ja hem començat, bueno, el dia 9 es va donar el tret de sortida, no?, aquest curs 2026-2027, i la veritat que amb moltes ganes de fer tallers i
0: no activitats. No s'està bé a l'estiu, Àlex? Ja tenies ganes tu també de tornar?
5: Sí, s'està molt bé a l'estiu, però bueno, la veritat que m'agrada això d'anar als centres amb els nens i la canalla, som molt agraïts, la veritat.
0: I pot ser que te'n facis un fart. A veure, Àlex, explica'm això, com es presenta aquest inici de curs, per dir-ho d'alguna manera. No sé si ja teniu, des d'Andorra Sostenible, esteu preparant ja moltes activitats.
5: Sí, ja aquest inici ja doncs tenim molta demanda, ja només el setembre ja et puc dir que tots els dies, quasi totes les hores, les tinc ocupades, i encara octubre, novembre també, inclús fins al maig, abril, ja ens ha fet peticions de tallers i activitats. I la veritat que molt bé, això és que està molt bé. Molta activitat veiem aquí amb els centres.
0: Home, no, i tant, Déu-n'hi-do. Aleshores, això demostra doncs, l'interès que genera les activitats que organitzeu des de Andorra Sostenible. Doncs posa'ns. Parla'ns d'algunes d'aquestes activitats. La primera immediata, no sé si ja n'has fet alguna.
5: Sí, mira, ahir mateix vaig anar a la Francesa de Sant Julià i bueno, vam fer un taller que es diu Quan la bossa va fer un pet, i és una mica doncs, parlar dels residus, no?, que llencem, on va cadascun, i ho vaig fer amb els nens petits de 4 i 5 anys, vale? Perquè arribem a totes les edats, sí, i sí, la veritat que va estar molt bé, així com a primer contacte amb els centres, doncs molt bé, i moltes ganes i molt content.
0: M'agrada perquè d'alguna manera doncs, el títol de l'activitat ja busques, doncs, o busqueu aquest punt, no?, divertit, més enllà del que és l'educació, la transmissió de coneixement, la formació, la conscienciació, quan la bossa fa un pet.
5: Sí, intentem
0: vol
5: fer...
0: Vol dir que no omplim gaire?
5: No. Intentem fer, doncs, això, com dius, no?, algo dinàmic, no?, en participació de l'alumnat, no?, perquè es senti una mica protagonista. I sempre amb els petits doncs, intentem fer una història, un conte, amb animació, una miqueta, que els agrada molt, i doncs, fer partícipes també, que al final es pereix.
0: Veus? Doncs primera activitat del curs feta. Parla'ns, Àlex, de les pròximes que et venen per endavant.
5: Bueno, pues tenim bastantes, no?, fent conscienciació, com he dit, sobre residus, sostenibilitat, sobre canvi climàtic que tenim. I bueno, et comentaré una miqueta que tenim algun taller nou, que sí, l'any passat, com van dir a Ciutadania, van fer lo de l'hotel d'insectes, i sí, aquí tenim, doncs, l'hem ajustat una miqueta per poder fer-lo amb els centres, que la veritat que ha sigut una activitat molt atractiva i l'ha agradat a tothom, i de part dels centres també els ha agradat, doncs l'hem adaptat, no?, una miqueta per poder fer-la als centres educatius.
0: I això què es farà durant tot el curs?
5: Durant tot el curs. Sempre que algú vulgui disposar d'aquest recurs, doncs el tenim disponible i podem oferir-lo, i així fer una mica consciència dels petits animalets que ens acompanyen, que sempre passen desapercebuts. No?
0: Recorda'ns una mica, doncs, breument, en què consisteix un hotel d'insectes.
5: Bueno, un hotel d'insectes doncs, ens ajuda una miqueta a donar refugi, no, a aquests petits animals, als insectes, no?
0: Sí, sí.
5: Que moltes vegades passen desapercebuts o ens fan una miqueta de nosa, no, amb l'aspecte que tenen, però la veritat que són molt importants, tant per a nosaltres com a la natura i pel medi. S'ocupen de la pol·linització, de la descomposició de la matèria orgànica, bueno, de moltes coses, no, que ens afavoreixen a nosaltres i a la natura. I per això fer aquests petits refugis podem ajudar aquests petits animalets a que tinguin una casa i estiguin protegits.
0: Quins clients van a aquell hotel?
5: Pues podem trobar des de papallones fins a aràcnids, cucs, abelles solitàries, diferents tipus d'escarabats, per exemple.
0: Sí.
5: També els porquets de Sant Martí, que són el que es coneix com el bitxo bola, aquest, sí, que fa una boleta quan el toques, sí, i bueno, bastanta varietat de, dintre de lo que són insectes i artròpodes.
0: I d'alguna manera, doncs, això, només per acabar-ho d'entendre bé, o sigui, això el fan cada escola, farà, o cada aula, o m'ho detallaràs, però vull dir, farà el seu, o des d'Andorra Sostenible l'heu creat vosaltres i el porteu als centres, doncs, per ensenyar-lo?
5: No, això fem la creació de l'hotel in situ. Encara estem veient si farem per grups o si farem un per la classe, però la intenció és que els alumnes facin el seu hotel i després que s'ho quedin, si ho poden aprofitar per l'hort del centre, per casa seva, pel jardí, per la terrassa...
0: O sigui, que vagin a buscar escarabats ells mateixos, que vagin a buscar... com has dit això, porquets de Sant Martí?
5: Bueno, nosaltres anem a buscar els materials i aleshores s'atrauran aquests animals. Anirem a buscar pinyes...
0: No, no, no és que l'hagin de caçar, eh?
5: No. Nosaltres anem a buscar les pinyes, l'escorça, les canyes, tot això, i aleshores atrauen aquests insectes.
0: Més coses, Àlex.
5: Després també comentar el tema dels camins pedagògics, que ja ho hem comentat alguna vegada.
0: Sí.
5: Doncs aquest any ja tenim disponible també el camí de Santa Bàrbara, que és el que tenim a Ordino, i el camí de Nagol, que és el de Sant Julià. I així una miqueta ja ho tenim quasi cadascú per parròquia i ja tenim quasi engestit el d'Encamp també, que és el camí que va des de Mojácar fins a Les Bons, el camí de Les Bons, del conjunt de Les Bons.
0: Però això també, anava a dir, són activitats que organitzeu vosaltres, és a dir, són rutes que acompanyareu a la gent que s'apunti?
5: Sí, això mateix. Això, bueno, els camins pedagògics, el que volíem és fer un camí per a cada parròquia,
0: sí,
5: on es parlés, bueno, d'aspectes interessants del camí i després aspectes mediambientals, biodiversitat, fauna, flora, i cada camí, bueno, pues té la seva peculiaritat.
0: Sí, sí.
5: No? Per exemple, el camí de Santa Bàrbara, sí que parlem de biodiversitat, flora, natura, però ens centrem una miqueta també, per exemple, en la ruta del ferro, tota la ruta del ferro que hi ha al camí de Santa Bàrbara, una mica, i el de Nagol, per exemple, pues també introduïm una miqueta l'art romànic, molt important, i bueno, en Sant Julià també molt patrimoni, tant natural com cultural.
0: No sé jo si són rutes exigents o són rutes senzilles...
5: No, són rutes per a tots els públics, la veritat. Són senzilletes de fer, tenen una estimació d'una horeta, no?, per fer-ho amb les classes, i bueno, alguna ja l'hem fet, de les que teníem l'any passat, com el camí del Rec del Solà, que la veritat que és molt atractiva i ens la demanen molt.
0: No, aquí el problema és pujar.
5: Això mateix, aquí ja depèn el centre, necessita un transport o alguna cosa. I bueno, ara esperant una miqueta, que segur que tenen molta demanda aquestes, perquè la veritat que els agrada molt als centres i estan molt engrescats. Amb...
0: Molt bé, quina més? Posa'ns una més, Àlex.
5: Doncs hem actualitzat, que també ens hem dedicat a actualitzar una mica els tallers que ja tenim, no?, per donar-li una mica de més de vidilla, el del el soroll que ens envolta. Que aquest és fer una mica, bueno, sobre la conscienciació de la contaminació acústica, no? Parlem, donar a conèixer tot el sistema auditiu, diferència entre sentir, escoltar, una mica, no? I ho teníem adaptat per al tercer cicle de primària, que és 5 i 6è, i el que hem fet ha sigut adaptar-ho per a totes les edats de primària. Així ho tenen disponible primer cicle, segon cicle i tercer cicle.
0: I tant. Escolta, Àlex, estic gairebé fora de temps, però la setmana vinent, si no ho miro malament en el calendari, sí, tens una llarga excursió per la muntanya.
5: Sí, bueno, el dia 20 de setembre és el dia del Clean Up Day i nosaltres, pues, aprofitem i fem el Clean Up Week, no?, podem dir, que seria del 21, que és dilluns, al 26, si no m'equivoco, que és divendres, i tota aquesta setmana, doncs, farem aquesta acció, no?, del Clean Up Day, que, bueno, que gran part de tots els centres ja s'han engrescat i encara continuen engrescant-se, i és una mica fer consciència sobre l'impacte dels abocaments incontrolats dels residus al medi ambient i bueno, pues, de fomentar bons hàbits de consum responsable i sostenible.
0: I tant que sí. Àlex Calero, tècnic ambiental i educador d'Andorra Sostenible, moltíssimes gràcies, de veritat, per acompanyar-nos i fins a la pròxima.
5: Moltíssimes gràcies a tu, Arnal. Que vagi molt bé.
4: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angulastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angulastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739 111.
0: Amb l'Àlex Calero tanquem el programa i us deixem amb el Ricard Rovirosa i amb l'Aquí Esports. Nosaltres tornem demà. Passeu una molt bona tarda i fins aleshores.
2: Aquí Andorra.
6: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefónico.com, el suport que el teu negoci necessita.
2: Aquí Esports, amb Ricard Rovirosa.
7: Bona tarda i benvinguts a l'Aquí Esports. És dimarts 15 de setembre del 2026 i si ahir vam parlar de bàsquet, analitzant punt per punt aquest nou Morabanc a Andorra que està a punt d'arrencar, avui toca futbol.

0: Toca parlar de l'inici de temporada del Futbol Club Andorra, que no està sent el que probablement s'esperava. L'equip de Carles Manso va començar la Lliga amb un contundent 5-1 contra el Ceuta, però aquell triomf va quedar molt lluny en el temps. Des d'aleshores, 4 derrotes consecutives contra el Celta, Fortuna, l'Eibar, el Valladolid i aquest dissabte la Real Societat B. 3 punts de 15 possibles i 17è lloc a la classificació. Un balanç que obliga a mirar cap avall, almenys de moment, i que deixa l'Andorra en una situació incòmoda després d'un estiu amb 15 incorporacions. Per això avui volem anar una mica més enllà dels resultats. Què està fallant? És un problema de futbol, de contundència a les àrees d'adaptació d'un equip pràcticament nou i, sobretot, hi ha motius per preocupar-se o toca tenir paciència. En parlarem amb Jordi Pasqual, entrenador amb més de 25 anys d'experiència en el futbol andorrà, amb qui analitzarem aquest inici de temporada de l'Andorra i intentarem entendre què podem esperar del conjunt tricolor les pròximes jornades. Arrenquem!
1: Aquí Esports.
0: Jordi Pasqual, bona tarda.
2: Bona tarda, Ricard, bona tarda, oients.
0: Què tal, com estàs? Quina valoració fas d'aquest inici de temporada del Futbol Club Andorra?
2: Doncs bé, no podem fer una gran valoració, lògicament. Es va guanyar el primer partit, però després doncs 4 seguits perdent i la cosa, tot aquest darrer, no? Les sensacions ha deixat aquest darrer partit de dissabte contra la Real B, que no és allò dels altres partits s'havien perdut, però s'havia jugat bé, s'havien fet moltes coses, però en canvi aquest partit de la Real de dissabte va ser, diguem, no sé, tota la primera part, bastant dolent.
0: Més enllà del resultat, Jordi, quina sensació ha transmès l'equip en general? Perquè fa unes setmanes parlàvem, i de fet el mateix Manso ho ha remarcat en roda de premsa, que l'Andorra era un dels equips que més tenia la pilota, que més possessió acumulava i que més rematava la porteria, i que sí que és veritat que som de dos objectives, però clar, després de veure el partit contra la Real B, creus que aquest relat continua sent vàlid o que ara costa més de comprar? O al contrari, ho posiciones en la línia de l'entrenador i penses que si l'equip manté aquest camí, tard o d'hora els resultats acabaran arribant?
2: Jo soc d'aquest parer, és a dir, una cosa és que perquè, per exemple, la segona part de dissabte es van arreglar moltes coses, sí. I per tant l'equip va tornar a carburar d'alguna manera, eh? Tampoc és que fes una gran segona part, però no va ser aquella sangria que havia estat la primera. Uh-huh. Per tant, els altres partits, és a dir, jo, per mi el problema que li trobo amb aquest equip és que et foten un gol i se'n van, desapareixen del partit. És a dir, el dia del Ceuta ja anàvem 4-0 o 5-0, no recordo, el dia del Celta a Vigo, 0-2, tens el partit controlat, de cop els fan el primer i van caure els altres tres, una darrere l'altra. Uh-huh. Contra l'Eibar un gol que no s'ha remuntat, contra el Valladolid un gol que no s'ha remuntat, i contra la Real te'n foten uns 5 minuts i dos més tot seguint, no? I quan et dones compte dius ja estàs 3-0. És un problema per mi en aquest sentit mental, diria. Evidentment ni estic allà ni sé què passa allà dins ni res de tot això, però dius, és que la que els hi foten un gol, pam, se'ls hi foten els poms. I llavors, això és el més dolent que veig. L'altre, ja dic, fins al partit de dissabte contra la Real, que era un equip que jugava a futbol, la possessió és allò que és allò que es diu, aviam, la possessió és una eina, no és el final, és un mitjà. Per què? Per tenir oportunitats. Si tu tens la possessió i tens oportunitats, vol dir que estàs fent coses bé. Si tens possessió però no tens oportunitats, aquesta possessió no et serveix absolutament per res. I fins ara, tots aquests partits que havia tingut l'Andorra, ha tingut oportunitats, ha tingut ocasions de gol, per tant, dius, malament, malament, malament, no s'estan fent les coses en aquest sentit. I ja et dic, a mi em sembla un tema mental, perquè cada cop que ens fan un gol, l'equip desapareix.
0: És a dir, un tema de desconnexió de l'equip.
2: Sí, es desconnecta. A la que li fan un gol, es desconnecten. Es desconnecten els de dalt, es desconnecten els de mig, es desconnecten els de darrere, cadascú vol fer la guerra pel seu compte, ningú sap el que ha de fer, i quan se'n donen compte ja tenen puntos negres, o tres, com és el dia de dir, tant a Vigo com dissabte a casa, se'n van fotre tres en 20 minuts, i vol dir que alguna cosa no estàs fent bé, ja dic, potser el problema és purament mental, no ho sé, no estic allà, no parlo amb la gent de l'equip, no els conec, i amb els d'ells, per tant, dius, escolta, no sé què està passant, però per aquesta manera sembla que sigui un tema mental, perquè mentre l'equip juga, crea, tot va bé. En el moment en què et fan un gol, adéu.
0: Com valores el mercat d'estiu, Jordi? L'Andorra ha tingut baixes importants, com la de Cerdà i la de Villahermosa, respecte al curs passat, però també incorporant molts jugadors. Veus una plantilla compensada o creus que hi ha alguna posició, algun perfil que li fa falta?
2: Sempre és millorable tot. Sí que és cert que ens hem trobat amb coses d'última hora, com el tema Villahermosa i el tema Cerdà, com aquell que diu, des del començament d'estiu ja se sabia que marxaven, sí. o que si no marxaven seria per molt poca cosa. Uh-huh. Llavors arriba el tema Gael Alonso, que es lesiona com falta un poc per començar la Lliga, i aquest sí que era un dels fixes. Uh-huh. Però en general, tu mires el camp, que feia Ackman, Domènech, Solozábal, Molina, sí. Mare de Déu, quin quartet que hi ha aquí, que dona de dir, ha marxat a Villahermosa, però els quadres que hi ha aquí, només aquests quadres, dius, tela, eh? A dalt continua l'Auti, Hugo López, moltes coses, Moro Sidibé també és un altre que moltes coses, jo crec que li falta aquest, ve de segona ref, i dius, home, de segona ref a segona divisió, sí, és un salt, però no és allò que dius, bé, és un toxo, no, és un tio que sap el que vol fer amb la pilota. A darrere, continuem els mateixos pràcticament de la temporada passada, els dos laterals continuen sent Carrica i Martí Vilà, sí. Per tant, tios amb experiència, tios de la categoria, tios que ja saben d'acabar aquesta pel·lícula. El centre, sí que s'ha de dir que l'Ende que es lesiona, perdó, Gael Alonso que es lesiona, l'Ende que també no sé què, bomba que semblava que i aquesta última temporada no ha acabat, l'Otaro Espats que ha arribat també una miqueta com despistat. I potser aquí al centre és on sembla que falti algú, clar, et falta Gael i et falta Diego Allende, que eren els dos mariscals d'aquí al mig, i costa arreglar-ho una mica.
0: O sigui, si haguessis d'assenyalar una línia com a més feble, diries que és la del mig del camp.
2: No, la línia més feble és el centre de la defensa, per mi. El mig del camp és el millor, és el millor de la categoria.
0: De la categoria, eh?
2: I ja et dic... Sí, amb Molina, F. Ackman, Marc Domènech, Solozábal, és un centre del camp brutal. És un centre del camp brutal. Després, clar, has de jugar i tal, però que en teoria tu saps, i partits que els hem vist fins ara. És a dir, F. Ackman és aquell, per exemple, que ha donat un pas endavant des que va arribar l'any passat. Suposo que imagina't també, ve un nano de 18 anys o 19 que el treuen de Turquia, que és tot nou per ell, idioma, país, tota la cultura, tot el que... I a més amb 19 anyets, però en el moment que el nano s'ha agafat, comença a treure futbol, i déu-n'hi-do el futbol que treu F. Ackman. Sí. Domènech ja és un tio, tot i que és jove també, però ja porta anys, Solozábal, ni que sigui per l'experiència del pare, també hauria de saber. Molina, ja fa 6 temporades que porta aquí, 6, eh? Aquesta? Mhm. I ja fa molts anys també coneix la casa i ja és un jugador d'aquestes categories, per tant, dic, aquí al mig del camp no. El problema és sobretot els dos centrals, que pel que sigui, els que en teoria haurien de ser titulars, que són Gael Alonso i Diego Allende, no hi són ara mateix. I això fa que l'equip trontolla molt per aquí.
0: Jordi, contra equips com l'Eibar, que l'Andorra se'n trobarà en aquesta temporada, que juguin amb aquest sistema tan defensiu i que es tanquin al darrere pràcticament tot el partit, clar, és una mena d'equips que a l'Andorra li costa trobar els espais i generar ocasions clares. Quina solució hi trobaries davant d'una defensa tan tancada?
2: Però mira, això li passa a l'Andorra, li passa al Barça, li passava al City de Pep Guardiola, li passava al Liverpool amb Jürgen Klopp i li passa a qualsevol entrenador d'aquests que el vol atacar. Quan un equip se't tanca, i no combinem noms, allà a pany i forrellat i de més, que no deixa espais, bàsicament dos coses. Una, paciència. Ja saps que no guanyaràs 5-0. És a dir, el que importa aquí, doncs, amb el teu joc, evidentment, és guanyar. Per tant, paciència, moure la pilota, que vol dir, evidentment, moure la circuntària, fins que trobaràs l'espai. Però has de tenir paciència. I això també, a vegades, ja sé que sona com lleig, però el públic també ha de tenir paciència i ha d'entendre, parlo en aquest cas concret, eh? Sí. Ha de tenir paciència, ha de saber que això no és una qüestió de dir, arribem 3 passades i ja la fotem a dintre. Mira, hi ha dies que sí, hi ha dies que no. Hi ha dies que et costa això 80 minuts perquè l'equip allà i fins que no trobes el forat, doncs no tens opcions, o en tens molt poques. Llavors és tenir molta paciència, tenir el camp molt obert, que la pilota circuli amb molta velocitat, i totes aquestes coses que, diguem-ne, d'alguna manera és l'ABC, no? Però amb aquest tipus d'equips que es plantaran dues línies de 4 o amb una línia de 5 o una línia de 4, i que practica i doblen els laterals i totes aquestes coses, és molta paciència i molta velocitat de pilota. I també saber en quin moment toca jugar per fora i en quin moment toca jugar per dintre, mantenint les bandes molt obertes, per tal que la gent que jugui per dintre troba els espais per dintre i no els trobes per fora. Però clar, això és molt fàcil de dir, eh?
0: Amb aquesta plantilla i aquest inici de temporada, Jordi, quin sostre li veus a l'Andorra? Creus que encara pot mirar cap amunt aquesta temporada o abans ha de resoldre problemes més importants per no patir?
2: No. Jo crec que aquesta plantilla no és per pujar. L'Andorra té el pressupost que té i el límit salarial que té,
0: sí,
2: però és una plantilla per estar de mitja taula cap a dalt sense més problemes. Després, si tens la sort, que et pots posar en un playoff, però és una plantilla que no hauria de patir. Per fins que he vist, el Ceuta, més enllà de tots els problemes que tenen allà a Ceuta ara mateix, veus equips com l'Alba, veus equips que dius, ostres, aquests són, amb tot el respecte, són més dolents. Sí. I per tant, el que has de fer aquí és aquests, mira, Ipsum Oviedo també, que està per allà baix, va baixar l'any passat de primera, sí, a l'Sporting, que porta uns quants anys que sembla que vol pujar i de moment no acaba de disparar. És complicat, és que la segona divisió és molt complicada. Primera vegada és molt complicada, però segona divisió, 42 partits, guanyes 3 i et poses en play-off, en perds 3 i et poses en descens. I ho farem de cada any, també.
0: O sigui, veus l'equip que pot capgirar, la situació?
2: Sí, home, a més, tenim 3 grans porters, López, ho he sentit en un, no sé on ho he llegit, alguna cosa criticant a Pau López, que no és... A favor, Pau López, parlem d'un tio que ha jugat a primera molts anys, amb molta experiència, o bueno, que ja el coneixem de l'any passat, i Nico Ratti, doncs, que està en aquest paper de tercer porter, a casa, coneix tot el club, coneix tot, coneix el país, i sempre ajuda i sempre dona suport, i per tant aquí, dius, ja dic, el problema dels laterals, Carrique i Martí Aguilar, són dos grans laterals per aquesta categoria. El gran problema, torno a dir, en aquest moment és aquest centre de defensa que falten tots. Llavors aquí s'han d'ajustar les coses.
0: Hi ha algun jugador que t'hagi sorprès especialment per bé en aquest inici de temporada? I per l'altra banda, si n'hi ha algun cap al seu rendiment o pel que s'esperava d'ells, creus que hauria de fer una mica d'autocrítica?
2: Mira, el cas de l'Altaro Spas, potser, com a jugador que pensava que hauria de donar alguna cosa més.
0: Vale.
2: També és possible que li hagi agafat això de dir, sí, jo estic preparat, però de cop i volta et trobes que les bufetades t'arriben per tot arreu i no saps exactament el que has passat. Positivament és que el que dèiem, a mi Moro Sidibe, per exemple, que molta gent va dir, sí, tio ràpid, un tio que té la... Aviam, sap fer quatre coses, però les sap fer molt, i les té molt clares, les cares.
0: Però potser sí que defensivament...
2: O me'n vaig, i xuto,
0: sí. Però potser el seu problema és el defensiu, que és allà on se li veuen les mancances.
2: Bueno, però aquí, per això el que et dic, però aviam, Moro Sidibe és un jugador que en principi no ha de defensar, és un jugador ja que allà no ha de defensar. Aquí és un equip de futbol, sí. Jugar, ataca en 11, defensa en 11.
0: Sí.
2: Però em refereixo que hi ha jugadors que els costa més, evidentment, per què? Perquè estan fent d'una manera. Hi ha jugadors que en el moment que tenen la pilota als peus ja han de construir joc, sí. I li dones segons aquí i et dius, escolta, aquest no em serveix per construir joc. Per què? Perquè té unes altres característiques. I això no és la gràcia és tan saber aprofitar què et sap fer cada jugador. És com si li diguessis a Martí Milà que es posés a jugar de central marcant un tio de 1,90 m i que fa 70. Diu, escolta, no, que no serveix. Ostres, és que no l'ha marcat, és que el davanter futur per regal. Martí Milà no pot marcar un davanter central de 1,90 m per dalt. Per altres coses que les fa de guanya, però aquesta no li podem demanar, doncs, qualsevol jugador. Mira sempre quins jugadors, i a vegades, quan se n'han fet molts d'invents al futbol, invents, sentit de... Molina ha jugat molts partits de central. Per què? Per tenir aquesta opció, una opció més de sortida de pilota des de darrere.
0: Clar.
2: En funció de quin rival et venia, que et deies, aviam, aquests deixaran un tio perquè és l'altre, que l'agafi Gael o que l'agafi Bomba o que l'agafi Diego Allende, i Molina, que és el que queda com a això que se'n diu ara central corrector, que abans en dèiem lliure quan jo era jove, i és el que crec que té sortida de pilota i ajuda al mig del camp, etcètera, etcètera, etcètera. Vull dir, opcions en pot fer moltes. Àlex Calvo, que és un jugador que quan va arribar aquí, en el seu moment, era un extrem, i ens l'han reconvertit en un lateral, pràcticament. Tot, i evidentment, com que és un extrem també d'origen, tant pot jugar com a extrem, com a lateral, com a carriler, i hi ha moltes coses que es poden fer.
0: I Jordi Cano el convenç? Perquè sí que és veritat que va començar fent un doblet en el debut, però a partir d'allà sí que va jugar a Balaïdos, però la resta de partits no ha gaudit de minuts. No sé si en aquest sentit t'ha sorprès les seves suplències en aquests últims partits.
2: Aviam, és que com a entrenador a vegades penses, ostres, aquí potser m'hauria d'haver fet més, aviam, em poso un altre a veure què passa. Ja. A vegades com a entrenador també ja. El que fas és tirar allà amb qui són els que tenen experiència a la categoria, els que tenen experiència a l'equip, doncs que siguin sí. Aquests els que treguin les castanyes del toc. És evident que Jordi Cano, per l'edat i per l'experiència, tot i que no ha jugat mai al futbol professional, però és un tio que porta moltíssims anys jugant al futbol, és un tio que experiència en té. Una altra cosa que és possible, sí, els dos primers partits veus porta, ho veus molt maco, i després, no sé, ja saps que els entrenadors som uns tios molt raros, sí. I de cop i volta, doncs aquest...

0: Estic sorprenent una miqueta, evidentment, però també, clar, està tornat l'Auti,
1: sí,
0: que no havia començat la temporada.
1: Sí, sí, sí.
0: I llavors ens dius, aviam, aquí deixo fora. Mm. I clar, és que juguen 11, eh? No poden jugar 15, només poden jugar 11 alhora. I has d'escollir. I això és la nostra feina com a entrenador.
1: Quins equips veus més potents aquesta temporada per lluitar per l'ascens directe, Jordi? I quins creus que poden acabar entrant a play-off?
0: Uf!
1: Està difícil.
0: Diria que quasi tots poden entrar, ja.
1: Sí.
0: Quasi tots. I en teoria tots aquests d'Oviedos, Les Palmes, Granades, tots aquests equips han de ser per la falta. Leganés, encara que l'any passat es va saltar, van a l'últim minut de partit, sí. Tots aquests equips en algun moment han d'estar per dalt. Més tard o més d'hora. Almeria, evidentment, és un altre dels que sempre és candidat a pujar a primera divisió. L'any passat s'hi va quedar allà per ben poquet. I jo diria que té l'Andorra, el Sabadell, aquests equips sí que no són d'aspirants en teoria, en principi, a pujar a primera ni tan sols entre el playoff. És a dir, una cosa és que ens agradaria veure l'Andorra al playoff, una altra cosa és que si fas les coses molt bé i els altres no les fan tan bé, tu et pots trobar en una situació d'aquestes, però jo et dic, tots aquests que diem sempre que són els històrics, que són els que han baixat de primera, que són els que tenen peles, en definitiva,
1: sí,
0: doncs aquests són els que han d'estar allà dalt. El Mallorca també, evidentment, no? Que me'l deixava, clar, el Mallorca és un altre equip que ha baixat, i per tant és equip que voldrà pujar el més aviat possible. Uh-huh. I encara que ara mateix el primer sigui el Castelló, que ja també l'any passat el Castelló va fer una gran temporada i es va fotre allà el play-off, però ja et dic, hi haurà moltes bufetades. I el Girona, clar, me'l deixava por ahí, el Girona.
1: Sí, sí. I per acabar, Jordi, et demano que...
0: Sí.
1: Et demano que en mullis. Va, una última pregunta. Creus que l'Andorra farà una temporada millor o pitjor que la passada? I si t'haguessis de jugar una posició final a la classificació, on diries que acabarà?
0: Jo diria que acabarà com l'any passat. Ojalà que hagi més a dalt. I puguem tenir un playoff aquí, ni que sigui encara de perdre tots els partits, però ja ho tindrem. Ja haurem donat un pas més, no? És a dir, el primer any va estar a punt de jugar el playoff, l'any passat també, per aquells partits finals, quan l'equip va fer aquella segona volta tan espectacular i que semblava que anava directe cap al play-off i al final per dos partits. En fi, bé, és futbol. Jo, en teoria, crec que l'Andorra més o menys ha d'estar on estava l'any passat. És a dir, ha de salvar la categoria sense problemes i després, a partir d'aquí, tirar cap a dalt i tot el que et donin els altres i que pleguis tu, doncs benvingut serà.
1: Doncs moltes gràcies, Jordi Pasqual. Amb ell hem analitzat els motius d'aquest mal inici de l'Andorra segona divisió i també que ha de canviar l'equip per capgirar aquesta dinàmica. Veurem si els tricolors són capaços de reaccionar en les pròximes jornades i, evidentment, esperem que sí. Gràcies, Jordi. Una abraçada.
0: Igualment. Adéu. Bona tarda.
1: I amb tots vosaltres ens retrobem demà dimecres. Que passeu una bona tarda. Fins demà.
2: Mismo en las calles de Ceuta desatendidos y que no están acogidos a ningún recurso. Son entre 700 y 1000 menores, según los datos que acaba de ofrecer hace unos minutos el mando único Ángel Víctor Torres.
3: Me alegra decir que en el día de ayer ya se ha comenzado esa tramitación. Nos hubiese gustado que fuera antes, lógicamente, de los 10 primeros expedientes de menores. Junto a ello también el apoyo que hemos hecho con los 25 millones del primero de los reales decretos leyes aprobados para Ceuta.
2: El gobierno culpa de la lentitud de los procesos de filiación y apertura de expedientes al gobierno ceutí, en lo que es otro choque entre administraciones que ahora mismo compiten también en los programas de televisión. Y es que en plena crisis de Ceuta, Feijóo ha presumido esta mañana de ganar anoche la batalla televisiva. Vivas en El Hormiguero tuvo más audiencia, dice Feijóo, que Sánchez en El Intermedio. Bueno, en realidad lo dicen las audiencias. Feijóo, que acaba de poner sobre la mesa, insisto, en este momento este debate, en plena crisis, la retirada de la nacionalidad a los extranjeros que la obtengan y que hayan cometido un delito grave.
4: Vamos a presentar un proyecto de ley orgánica para regular el otorgamiento de la nacionalidad, el mantenimiento de la nacionalidad y, en su caso, la pérdida de la misma.
2: ¿Sería legal? Bueno, pues luego a y media se lo preguntamos a Joaquín Urías, que es catedrático de Derecho Constitucional.

0: Ceuta al margen. La noticia polémica de este martes está en Madrid a partir de esa información publicada por los compañeros del País sobre la decisión de dos responsables médicos del Hospital Ramón y Cajal de rebajar la clasificación de pacientes para maquillar las listas de espera quirúrgica. Cambiaban la prioridad para mejorar la foto de esas listas. La Comunidad de Madrid se lava las manos, mira a estos responsables médicos y no abre de momento ninguna investigación. Y no va a comprobar, por tanto, de momento, ni qué pasó en el Ramón y Cajal, ni si, como denuncia el sindicato Amits, esta podría ser una práctica habitual en otros hospitales. Ángela Hernández es secretaria general del sindicato Amits.
1: Que los sindicadores están para facilitar, gestionar la sanidad, no para que los gestores manipulen esos datos para tratar de quedar bien con sus superiores y no poner en riesgo su silla. Es decir, nos parece muy mal que se manipulen o se maquillen las listas de espera, porque lo que hay detrás de una lista de espera es un paciente sufriendo.
0: La ministra de Sanidad, Mónica García, recuerda que esto del maquillaje de las listas de espera no es nuevo, que se intentó paliar con un decreto que no salió adelante para garantizar la transparencia de esta información, y culpa de lo ocurrido a Isabel Díaz Ayuso por impulsar una sanidad en la que los criterios de productividad se imponen a los criterios médicos.
2: El gobierno de Ayuso está nuevamente poniendo en peligro a pacientes graves para maquillar sus datos de espera. Es una ingeniería contable en la que está jugando con la vida de las personas. Mentir sobre las listas de espera y sobre el cumplimiento de objetivos ya es grave. Retrasar operaciones urgentes para que le cuadren los números es muchísimo más peligroso.
0: Ahora ampliamos para los oyentes de la comunidad en Hora 14 Madrid. 2:03 PM, lo ha avanzado la SER. Francesc, el hombre que lleva más de 700 días esperando una muerte digna y que se encuentra ahora mismo hospitalizado después de intentar suicidarse el pasado fin de semana. No lo logró y la justicia sigue obstaculizando su petición. El Supremo, recordemos, concluyó en su día que la opinión de las familias puede paralizar una decisión personal. Acabamos de preguntar por este asunto a la portavoz del Govern, es Silvia Paneque.
3: Des del Govern de la Generalitat s'ha fet...
4: Des de la Generalitat s'ha hecho el trabajo que había que hacer. Los distintos comités determinaron positivamente este caso de eutanasia, por lo tanto, el gobierno ha hecho su trabajo.
3: El gobierno ha hecho la seva feina.
0: Recordemos que el gobierno central tiene pendiente una reforma legal a partir de otro caso polémico, el de Noelia, que también contamos aquí en la SER. Y otro sonido de la mañana, la hermana de Claudia, la estudiante canaria asesinada en México y que en un vídeo responsabiliza a la universidad de no haberla advertido lo suficiente de los riesgos que suponía la zona a la que se iba de intercambio.
5: Me parece increíble porque cuando mi hermana llegó, que ella antes esto no la habían avisado, no sabía nada, resulta que en la universidad en la que iba a estudiar allí, hacían nada, habían asesinado a otras dos chicas y bueno, ya desde entonces mis padres estaban obviamente preocupados por ella, porque le pudiese pasar algo malo.
0: La Universidad de Granada ha suspendido de momento todos sus programas de intercambio con la Universidad Mexicana de Morelos.
6: Hora 14, con Javier Casal.
0: Más cosas, Toñi Fernández. Los precios siguen subiendo en España y mucho, ¿no? Buenas tardes.
7: Confirmado, muy buenas. Crecieron en agosto 7 décimas y se colocaron en el máximo del último año y medio. El comportamiento de los carburantes auguró un mal mes de septiembre, mientras la cesta de la compra se resiente. Es más pequeña y en ella abundan las promociones y las marcas blancas. Y desde hoy no van a llegar a nuestro teléfono, se van a bloquear los mensajes que usan alias no registrados de manera oficial. Se intenta así evitar estafas usando de manera fraudulenta nombres como Correos, Agencia Tributaria, además de bancos y otras marcas comerciales. Miles de marcas esperan todavía ser validadas.
0: Bueno, ya veremos qué pasa. El tiempo para las próximas horas con Jordi Carbó.
8: Tarde soleada con temperaturas igual de altas que ayer, incluso en algunos sitios un poco más altas. Destacable el calor cerca de los ríos Tajo, Guadiana y Guadalquivir, con máximas de hasta 40 grados en algunas poblaciones, también en las islas más orientales del archipiélago canario. Y en la mayor parte del país esta tarde máximas de 30-35 grados, con muchas horas de sol, pero con nubes en aumento en el Cantábrico, la próxima noche un poco de lluvia. Y cuidado mañana en el Mediterráneo, tormentas que podrán descargar con mucha intensidad en Cataluña y Baleares.
0: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2:06 PM.
6: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
9: Soc una víctima de la justícia. Amb aquesta nota, en Francesc Auger s'ha intentat suïcidar, cansat d'esperar que un jutge li permeti l'eutanàsia que li va ser reconeguda pels metges fa 768 dies. La seva família és qui ho va portar als tribunals, però després se n'ha penedit.
10: Bueno, l'advocat, jo li vaig dir que volia treure-ho, perquè tot això ja veia que ell ho volia.
11: Vull dir, quan estimes amb una persona, el que vols és el millor per ell. Doncs això, si ell ho vol, no sóc ningú per dir-li que no.
9: Ara, en Francesc, haurà de continuar esperant en un psiquiàtric. El govern espanyol anuncia canvis en la llei perquè això no torni a passar. El Camp Nou serà la seu d'una final de la Champions 30 anys després. El 2029, ja amb l'estadi totalment acabat i amb més de 100.000 localitats. Un any després, Barcelona també podria acollir una final del Mundial, tot i que aquesta es disputa amb el Bernabéu o el Marroc. Professors i sindicats de docents no confien en la promesa de Salvador Illa de climatitzar totes les escoles i instituts en els pròxims 4 anys.
12: Forma part del mateix tipus d'anunci, que queda molt bé, però després la realitat, amb el temps, sempre es demostra que queda en un no-res.
9: De fet, ja avui mateix, el govern només ha aprovat els diners per climatitzar 100 centres i admet que han de ser els ajuntaments els que hauran d'avançar els diners per posar aire als altres 2.400. La inflació a Catalunya es torna a disparar. Els preus pugen un 4% aquest agost, l'encariment interanual més alt des del març del 2023. Si llavors era pels efectes de la guerra ucraïna, ara és per la guerra a l'Iran i el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Tot això en aquest dimarts en què parlarem de la situació a les platges. Es tanca una temporada amb rècord d'ofegats, 43 persones mortes, la xifra més alta dels últims 12 anys. Els socorristes denuncien que són molt pocs per la quantitat de gent que han de vigilar.
13: També s'ha de mirar pel socorrista, de quan té la seva primera persona que no surt. També les seqüeles que pot arribar a tindre ell, òbviament necessita un psicòleg.
9: Han dit prou i demà protestaran a Barcelona per denunciar les seves condicions, que diuen que són precàries i que, a més, canvien radicalment segons el municipi. Avui, oficialment, es tanca aquesta temporada de bany, tot i que la calor continuarà a l'espera d'un canvi de temps. Jordi Carbó.
8: Un dia més de calor de ple estiu, amb temperatures màximes que durant la tarda seran una mica més baixes que ahir a les comarques de Girona i Barcelona i pujaran a les de Tarragona i Lleida. Però en el conjunt de Catalunya, màximes de 30-35 graus, a prop dels 35 a tot l'interior, fins i tot algunes valls del Pirineu. Passarem dels 35 a Ponent, a comarques com la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, també el Pla de Lleida o a la Conca de Tremp, en una tarda assolellada i amb vent de marinada de moderat a fort fins a primeres hores de la nit. I demà les temperatures començaran a baixar, sobretot perquè cada cop hi haurà més núvols, i compte perquè, a mesura que avanci la tarda de demà, les nuvolades creixeran amb més facilitat i hi haurà tempestes que podran descarregar molta intensitat, sobretot a les comarques de Barcelona i nord de Tarragona.
9: A la tècnica, Víctor Valero, des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
6: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
10: El que vull és l'eutanàsia, perquè jo he lluitat per l'eutanàsia molt, però si m'obliguen, m'obliguen molt de temps, me'n va pel meu pitjans. Si ho faig així, no mai sense despedir-me de la gent.
9: Vull l'eutanàsia perquè hi he lluitat, però si m'obliguen, me n'aniré pels meus propis mitjans i sense acomiadar-me. Aquest és en Francesc Auger, això ho deia fa 6 mesos, i ja llavors duia 2 anys esperant que la justícia li permetés sotmetre's a una eutanàsia que tenia reconeguda des del 2024. Ara, 768 dies després, ha dit prou. S'ha intentat suïcidar, en un cas que ha seguit i continua seguint la periodista Andrea Villoria. Què tal, Andrea?
14: Hola, bona tarda, Joan.
9: Això que expliquem va passar fa 2 dies.
14: Sí, diumenge de matinada, quan estava sol a casa seva, en Francesc Auger es va intentar suïcidar. L'endemà el seu entorn se'n va adonar en veure que no contestava cap trucada ni hi havia moviment a casa seva, així que van acabar trucant emergències. Els bombers i els Mossos el van trobar amb vida, tot i que dèbil i desorientat. Havia deixat una nota de suïcidi on es descrivia com una víctima de la justícia i acusava el poder judicial d'obligar-lo a suïcidar-se havent allargat tant la paralització de l'eutanàsia. Els metges el van ingressar d'urgència a l'hospital amb un quadre d'intoxicació, tot i que fora de perill. Ara ha estat traslladat a un hospital psiquiàtric on el tenen en aïllament per evitar que torni a intentar suïcidar-se.
9: Has parlat diverses vegades amb en Francesc. Andrea, recordem que després de patir 4 ictus i 2 infarts, ara pateix afàsia i la seva mort digna es va aprovar per comissió, per una comissió de garanties de la Generalitat, l'agost del 2024, però el seu pare després ho va intentar aturar a la justícia, com li va passar també a la Noèlia.
14: Exacte, el drama del Francesc es remunta al juliol del 2024, fa 2 anys i 2 mesos, quan la Generalitat li va concedir la mort assistida per les seqüeles que pateix d'aquests 4 ictus i 2 infarts i que li impedeixen dur una vida digna, segons ell. Per exemple, li costa molt parlar.
10: A mi parlar és un esforç molt gran. Per mi és com cridar.
14: No pot seguir una conversa amb normalitat, tampoc moure's com feia abans.
10: Em costa molt tot.
15: Si abans ho feia en una hora, ara em falta tot el dia, o ho tinc un dia, no en tinc prou per fer-ho.
14: Així que sentia...
15: No sóc jo, per mi no sóc jo.
14: Això ens deia fa uns mesos, quan sabia més que el seu pronòstic era anar a pitjor.
15: No vull patir més que m'estic patint ara.
14: Ell hauria d'haver rebut l'eutanàsia a l'agost de fa 2 anys, però el seu pare ho va recórrer i això va paralitzar la seva mort assistida. El jutjat de Barcelona va desestimar inicialment el recurs perquè creia que l'eutanàsia és un dret individual i que els familiars no s'hi haurien de poder oposar. Però el pare i la fiscalia van recórrer-ho al Tribunal Superior de Catalunya, després això va anar al Suprem, que ha fixat una doctrina en el sentit contrari. Diu que els familiars sí que estan legitimats. Amb tot plegat han passat 768 dies sense que en Francesc tingui cap horitzó de quan acabarà aquest laberint judicial i, per tant, el seu malson.
9: De fet, el més pervers és que ara el pare, la família, se'n penedeix d'haver-ho intentat aturar. De fet, han demanat ara a l'advocat que paralitzés aquest procés, però no ha servit per agilitzar la situació. Està tot encallat entre jutjats i recursos. Tu has parlat amb la família, Andrea.
14: Sí, fa unes setmanes vam parlar amb en Jordi Auger, que és el pare del Francesc. Avui té 96 anys i ens explicava que la primavera va decidir deixar el cas, desistir.
15: Bueno, l'advocat, jo li vaig dir... Que volia treure-ho tot, perquè tot això ja veia que ell ho volia, doncs que fessin el que ell volia.
14: També ens admetia que la seva gran por era quedar-se sol, per això va recórrer en un principi.
15: Quedaré aquí, perquè no tinc ningú més que ell.
14: És un home religiós, vidu, que va perdre el seu fill gran en un accident de cotxe i no es veia capaç de sobreviure també al fill petit. Ara s'ha mudat a casa de la seva germana, la Clotilde, de 83 anys, que el cuida i que també ha recapacitat. Ella va ser qui va anar a la Ciutat de la Justícia a firmar el recurs contra l'eutanàsia del Francesc, però després de parlar amb ell...
11: Vaig pensar que era una cosa molt personal d'ell, que si ell ho volia, tampoc jo era ningú per privar-li.
14: I ara ha fet entendre al seu germà això.
11: Vull dir, quan estimes amb una persona, el que vols és el millor per ell. Doncs això, si ell ho vol, no sóc ningú per dir-li que no.
9: Bé, ara en Francesc està ingressat en un centre psiquiàtric. Andrea, podem saber quan per fi se li pot acabar o se li permetrà acabar amb aquesta tortura?
14: Doncs no ho sabem, perquè la justícia en aquest cas està sent extremadament lenta. Fa 4 mesos que no hi ha cap moviment judicial en aquest cas. Després de la sentència del Suprem que avalava que els familiars s'oposin a l'eutanàsia, els jutges catalans haurien d'haver reactivat el cas del Francesc, dur la seva mort assistida a judici, com va passar amb la Noèlia, o convocar les parts perquè el pare desistís oficialment. Però no ha passat res d'això. L'advocat de la Generalitat, segons fonts judicials, ha fet 2 requeriments aquest estiu per intentar desbloquejar el cas, però res de res. Així que el govern diu que ells han fet la seva feina i ara fa un toc d'atenció als jutges.
16: Aquí sí que hauríem de fer una crida a la necessària celeritat de resoldre aquests casos en l'àmbit judicial. És greu l'endarreriment que hi ha en la determinació de la justícia.
14: Són paraules de la portaveu del govern, Sílvia Paneque, fa només uns minuts.
9: Andrea Villoria, moltes gràcies, com sempre.
14: A vosaltres.
9: Acaba de parlar d'aquest cas la ministra de Sanitat, Mònica García.
17: Estamos hablando de un derecho personalísimo y de una situación tremendamente dolorosa. En estos momentos ya se está tramitando en el Congreso una proposición de ley precisamente para evitar que recursos de terceros puedan bloquear durante tanto tiempo el ejercicio efectivo del derecho a la eutanasia. Creemos que esa reforma es necesaria y esperamos que pueda salir adelante.
9: Cristina Vallès és la presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament. Bona tarda, Cristina, i gràcies per atendre'ns.
18: Bona tarda, gràcies a vosaltres per trucar-nos.
9: És que acabeu de fer un comunicat en què qualifiqueu de tortura el que està vivint en Francesc i dieu que la culpa és una paràlisi institucional injustificable. Què ha de canviar a la justícia, en el vostre criteri, perquè un cas així no es torni a repetir?
18: Bueno, diverses coses han de canviar. Una, que en aquest moment la línia fixada pel Tribunal Suprem ens sembla una cosa que no té cap mena de sentit. No? L'eutanàsia és un dret aprovat, un dret personalíssim, autònom, que el demana una persona que, com el Francesc, que és una persona major d'edat, autònoma i competent. I després d'un llarguíssim procés, la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya aprova aquesta eutanàsia. I llavors es permet que una altra persona, per molt pare que sigui, pugui aturar aquesta eutanàsia. Això és la primera cosa que no ens sembla que tingui cap mena de sentit. La segona seria que el litigi judicial és absurd que pugui durar tot aquest temps que ha durat. Clar. És que 2 anys esperant una eutanàsia és fora de mida i porta això, porta que la gent faci coses com el que ha fet ara el Francesc, que és dir prou.
19: És que vosaltres, que com a entitat heu lluitat tant de temps perquè existís una llei que blindés l'eutanàsia, què sentiu en casos com aquests en els quals, tot i que hi ha una llei que existeix, això es paralitza i s'eternitza?
18: És pura indignació el que sentim, perquè, clar, això va absolutament en contra del que era l'esperit de la llei, que era que les persones que estaven en un patiment greu que no es podia aturar de cap altra manera tinguessin el dret a dir prou, a decidir sobre la seva pròpia vida. Per tant, doncs, una vegada aconseguit aquest dret, que hi hagi aquestes qüestions judicials que impedeixin portar-ho a terme, ens sembla un despropòsit absolut. Vull dir, la llei va costar molt d'aconseguir-la. Tots coneixem i recordem casos com el Ramon San Pedro, que no va poder accedir a aquesta llei, però això era una cosa que ja era un esglaó superat. O sigui que està en una situació que creiem que és terrible.
19: Cristina Vallès és la presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament. Gràcies, Cristina, per atendre'ns. Bona tarda.
18: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la tasca que esteu fent informativa.
19: Tenim el detall d'aquesta informació que signa l'Andrea Villòria al web de SER Catalunya. Ara són les 2 i pràcticament 18 minuts. Anem a ampliar la notícia esportiva del dia. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions. Així ho ha aprovat la UEFA, el nou Camp Nou, ja totalment reformat, serà la seu de la final el 2029, 30 anys després de la darrera vegada. Va ser el 99, una final entre el Manchester i el Bayern, que va guanyar l'United per 2-1. Detalls, Santi Ovalle, bona tarda.
20: Bona tarda. El comitè executiu de la UEFA, que s'ha celebrat a Grècia, ha decidit que el Camp Nou sigui la seu de la final l'any 2029. El gran rival en aquesta cursa era l'estadi de Wembley, a Londres, però finalment s'ha imposat el Camp Nou. És la tercera vegada que l'estadi del Barcelona acull la final de la Champions. Ho va fer el 89, ho va fer el 99 i ho tornarà a fer 30 anys després. Aquesta decisió s'ha d'entendre doncs com un pas més a la normalització de les relacions entre el Barça i la UEFA després que el club blaugrana abandonés definitivament la Superliga. I és la notícia del matí en clau esportiva: el Camp Nou de Barcelona serà la seu de la final de la Champions l'any 2029.
19: Aprofitem que tenim aquí Ovalle perquè avui torna a la Lliga, el Madrid visita l'Elx, l'Espanyol al Rayo Vallecano a les 7 i demà li toca el Barça contra el Racing, i ha parlat Hansi Flick.
20: Un Hansi Flick que no ha descartat ser l'entrenador del Barça el 2029 en aquesta final de la Champions que li han atorgat avui al conjunt blaugrana i que ha tornat a defensar la candidatura de Lamine Yamal per la pilota d'or.
21: You want to win the Ballon d'Or, this is normal as a player, this is an important thing, this is an important trophy.
20: Tot això a la prèvia del partit del Barça contra el Racing de Santander demà, un partit pel qual el Barça repetirà convocatòria i on arriben després de fer un entrenament suau de recuperació després de jugar el partit contra el Levante.
19: Gràcies, Ovalle. I ara parlem de la crònica política. Anem al Palau de la Generalitat. El dels temes del dia és la climatització de les escoles i els instituts que prometia ahir Salvador Illa.
22: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
19: Haurem climatitzat tots aquests centres públics de Catalunya, tots els que hi ha en els pròxims 5 anys. El problema és que de moment el govern contempla portar directament només 100 milions que donen per climatitzar 100 escoles en 2 anys. Què passa amb les altres 2.400? Doncs el govern diu que ha de ser els ajuntaments qui avancin els diners o, en tot cas, la col·laboració d'empreses privades. Xavier Balló.
23: El govern diu que per accelerar aquesta climatització haurà de buscar la col·laboració d'empreses privades o també d'ajuntaments que tinguin recursos disponibles i que la Generalitat vagi finançant, no d'immediat, sinó a 10 anys vista, aquestes obres que ara ella no pot assumir. En els propers mesos s'aniran activant aquests mecanismes, mentre en paral·lel el govern vol obrir el debat sobre el futur de l'educació amb tots els partits i parts implicades. Ahir el president Illa es va comprometre a posar sobre la taula assolir per primera vegada una inversió en educació del 6% del PIB. Avui la portaveu Sílvia Paneque ha admès que aquest és un objectiu que en tot cas es plantejarà a llarg termini.
24: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb 2 ni amb 3. Ha de ser gradual. Però sí que el president va voler marcar el camí, que allò que ens havíem compromès el 2009 i que fins ara no s'ha pogut abordar o no hi ha hagut aquesta iniciativa política, si vàrem acordar el 6, hem de desplegar el CIS.
23: Paneque ha dit que el nou model de finançament seria clau per assolir la inversió, però el cert és que, encara que s'aprovés aquest nou model, que no està clar, i que tots els 4.700 milions addicionals anessin a educació, encara estaríem lluny d'assolir la inversió del 6%.
19: Hi ha una plataforma de professors, Aules que Cremen, que des de fa mesos registra les temperatures que hi ha a diferents aules de Catalunya. Desconfien que la voluntat del govern a l'hora de climatitzar les escoles sigui real. De fet, Soledad Domínguez, has parlat amb ells i també amb altres sindicats de professors que ho veuen de la mateixa manera.
1: Des d'Aules que Cremen recorden que des de l'any 2023 la Generalitat ha anunciat diferents plans per climatitzar els centres educatius, però que cap s'ha acabat de concretar. La diferència, diu Pau Sánchez, és que ara tenim una eina, el mapa de temperatures que han fet els professors, per comprovar si es compleix.
2: Si el mapa es torna verd, voldran dir que han fet la feina, però jo, si em preguntes la meva opinió, penso que quedarà no res.
1: Des de la CGT, Laura Gené diu que cal complir i fer-ho més ràpid del que ha anunciat el president Illa.
3: Sense terminis, sense diàleg social, no podem celebrar un anunci que sembla més aviat un exercici de propaganda política per les properes municipals.
1: Els sindicats també valoren l'anunci d'Illa de promoure un gran pacte que impliqui partits i tota la comunitat educativa per invertir realment el que preveu la llei, que és el 6% del producte interior brut. Des de Comissions Obreres, Eduard Núñez diu que el Parlament té una oportunitat d'or per demostrar que s'ho creuen de veritat.
4: Tenen aquí al Parlament la iniciativa. Es tracta de concretar això i de provar la ILP.
1: Des d'USTEC demanen a Illa que concreti quan s'ha d'arribar a aquesta inversió del 6%.
19: I la notícia econòmica del dia són els preus, disparats per culpa de l'augment dels combustibles. Els preus han pujat de mitjana un 4% a Catalunya en l'últim any. Les dades de l'IPC a l'agost, que s'han publicat avui, mostren un encariment interanual que és el més alt des del març del 2023. Encara llavors cuejaven els efectes de la guerra ucraïna. Ara, el conflicte a l'Orient Mitjà i el bloqueig de l'estret d'Ormuz torna a disparar els preus del combustible. Pol Valero.
5: L'IPC a Catalunya ha pujat per quart mes consecutiu, 5 dècimes respecte al juliol, fins al 4%, tot i que es manté per sota de la inflació del conjunt de l'Estat, que és del 4,3. Recordem que la recomanació del Banc Central l'europeu és de mantenir la inflació al voltant del 2%. La principal culpable de l'encariment és l'energia. Els carburants i els combustibles a Catalunya han augmentat un 18% de preu. Malgrat les rebaixes fiscals, per un litre de gasoil ara es paga un 30% més que fa un any i en el cas de la gasolina és un 16% més cara que l'estiu passat. La factura de la llum també s'ha encarit un 9%. Per ara, però, la pujada de preus no s'ha estès de manera clara a la resta de la cistella de la compra. Els aliments s'han encarit un 2,3%, mentre que la inflació subjacent, la que no té en compte ni l'energia ni els aliments, s'ha situat al 2,8%, dues dècimes menys que el mes anterior.
19: 2 minuts i fem balanç de l'estiu. Feia 12 anys que no moria tanta gent ofegada a platges i piscines. Ara us ho expliquem.
6: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
25: Ràdio SER Principat d'Andorra al costat dels negocis de casa nostra. Amb SER Empresaris. Tots els divendres, des de les 7:20 de la tarda, tens una cita amb l'economia, les finances i el mercat laboral. El programa referent de la ràdio andorrana dedicat, sobretot, al món de les petites i mitjanes empreses. Al comerç, als negocis turístics i a tot el que sigui repercutir positivament en la riquesa del país. L'economia en termes clars i propers, amb entrevistes i col·laboradors de primer nivell. Tots els divendres, a les 7:20 de la tarda, SER Empresaris. Amb el patrocini de Creant.
6: Cadena SER i SER Catalunya.

0: 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómprselas ya y deje de dar pena.
2: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
3: Has seguido los rumores, has esperado los fichajes, has contado los días para que vuelva el fútbol. Pero el verdadero inicio de la temporada llega cuando te lo sabes todo. Consigue la guía de la Liga de As, actualizada a cierre de mercado, con toda la información de la Liga, Liga F y competiciones nacionales e internacionales. Ya en tu kiosco con As por solo 7 euros.
4: Preséntate a las oposiciones de la Seguridad Social, porque cuidando de todos, ganamos todos. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
5: Con Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés, cierras los ojos en Atenas, los abres en Estambul y entre medias, desayunas con el mar delante, te bañas con el mar debajo y cenas con el mar al lado. Adelántate y ahorra hasta un 60% con tu reserva anticipada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Ponemos rumbo a tus sueños.
6: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
7: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
8: Cadena Ser y Ser Cataluña. Al so de la vida.
9: Bona tarda, Oriol.
10: Hola, bona tarda.
9: Bueno, ben tornat a casa.
10: Gràcies.
9: Hi ha fotos teves en blanc i negre per aquí.
10: No, o sigui que sóc vell, diguéssim. Som bueno, sèpia, ja.
9: Oh. És un sèpia, però també ets un mite.
10: Molt bé, gràcies.
9: No, no ho dic jo, ho diu la casa. Vull dir, ho pots veure si et dones
10: sí,
9: una
10: sí,
9: volta.
10: Sí, ho sé, en sóc conscient. I realment, quan arribo a Ràdio Barcelona, estic a casa.
9: Ho aboco ja d'entrada i ens ho traiem de sobre, d'acord? Ja saps per on vaig, eh? Va, posem que dels últims 25 anys, de totes les entrevistes que t'han fet en aquests últims 25 anys, sí. Quin tant percent d'aquestes entrevistes creus que en algun moment trobaríem la paraula palomino?
10: En un 70, ben bé. 70-75%.
9: Jo posaria més. De les sí? que he vist jo, és que totes en algun moment s'ho...
10: M'han fet moltes entrevistes per la zona, per Tarragona i així. I allà ja ho tenen com a superat, diguéssim. Ja em parlen de les coses que faig allà, més properes...
9: De Dames i Vells...
10: Sí, de més proximitat. Sí,
9: és
10: sí.
9: aquí que no ho hem superat, no?
10: Sí, o si vaig, per exemple, a Sabadell, tampoc, saps? Allà també se'n parla. És a dir, que quan més a prop de Tarragona estic, menys se'n parla.
9: Sí,
10: cosa
9: més,
10: que agraeixo.
9: Com més a prop de Barcelona estàs, més se'n parla.
10: Més se'n parla.
9: Déu-n'hi-do. Ja us porteu bé, per això?
10: Sí, sí, sí. Jo amb el personatge estic molt reconciliat, i tant.
9: Sí, reconciliat vol dir que haver-hi un moment que no estava tan reconciliat.
10: Al principi de fer-lo, perquè és que em feia molt lleig, almenys lleig, diguéssim.
9: No? Unes orellotes, té unes escalopes...
10: I se m'obrien els forats del nas
9: sí,
10: i tot plegat.
9: Sí.
10: I estava incòmode, i a més pel castellà, no? Jo venia de ser funcionari de la Generalitat, en la qual cosa el meu parlar era el català sempre. I de sobte, parlant castellà, tenia un lèxic que em faltaven paraules i tal, i deia, Andreu, és que no ho vull fer, això. I em deia, tio, però és que fa gràcia. I tenia raó, l'Andreu, sempre si he tingut un ull clínic, no?, per captar el talent.
9: Però pel que tinc entès, la culpa és teva. Perquè un dia estava al vestíbul sí, el senyor Bernardo
10: mateix,
9: Cortés i
10: mateix.
9: La culpa va ser teva.
10: Però va ser meva involuntàriament. És a dir, jo vaig dir a Andreu, mira que hi ha el senyor aquell que tanta la Barceloneta. Quin senyor? Dic, sí, que aquell que fa... No me'n recordava el nom. Ai, corazón, corazón! Clar. Li vaig fer això. I això es veu que la va captivar, però el cabron no m'ho va dir. Perdó per la paraulota aquestes hores, eh? Però...
9: Té confiança.
10: Sí, però en pic vam començar el programa, es va encendre el pilot vermell i em va dir, tenim el senyor Bernardo Cortés aquí, i em va fer així, no volguem dir, vinga, va, comença a treure el personatge, no? I jo, doncs, vaig anar tantejant fins que al final ja li feia dir el que volia.
9: A veure, una altra cosa no, però instint i olfacte l'Andreu
10: sí, no,
9: en tenia i tu ja mai més has tornat a imitar algú fora d'antena, no? Suposo.
10: No, i a més, jo sóc un bastant mal imitador. El Toni Soler en el seu moment em va dir què tal, tu et veuries la Polònia? Dic, és que jo no sé imitar. Home, però fes el Palomino. Ja, però és que només feia el Palomino. I els altres personatges eren molt patilleros, els meus, és a dir, no s'assemblaven... No tinc aquesta habilitat que té la gent a modificar les veus. L'Agnès Busquets, per exemple, que és meravellosa, o el Fermí Fernández, no? Gent que conec molt i que saben trobar el timbre adequat d'aquell personatge. A mi em costa molt, això.
9: Doncs t'he de dir que jo que he vist vídeos de Dames i Vells, sí, que després en parlarem...
10: Sí.
9: M'ha recordat una mica un Polònia d'època.
10: Pot ser, un Polònia van la letra, no?
9: Sí, del segle, no sé, 16, 17.
10: Sí, sí, sí.
9: En parlarem, i del que no parlarem més, paraula, és del Palomino. Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'actor, director, guionista i funcionari, perquè un també funcionari mai pot deixar de ser-ho.
10: Com un capellà.
9: L'Oriol Grau.
8: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria. Amb Jordi Manau. Sí, que...

0: encetem la peça de memòria de l'Oriol Grau amb l'Àngels Guanyalons cantant Potser aquest cop, que és un dels temes del musical Memory, amb el que ho va petar molt fort l'any 1992. I aquesta cançó, Oriol, tracta sobre un concepte que crec que en aquella època doncs, no es tocava gaire, però que avui el tenim a la boca tot el dia, que és la resiliència.
1: Sí.
0: Més concretament, la resiliència amorosa, perquè la protagonista, l'Àngels, malgrat haver-se endut un cabàs de carbasses al llarg de la seva vida, doncs encara té la capacitat per il·lusionar-se,
1: de tirar endavant,
0: per tenir esperança, per l'amor i dir, i si aquest cop triliri i surt bé.
1: D'això es tracta, no? D'això es tracta, d'anar provant a la vida. L'Àngels Guanyalons és una artista fantàstica. Si fos nord-americana, tindria uns shows fantàstics de Las Vegas, d'aquells tremendos, perquè és una artista completa. Som del mateix any, a més, i amb ella li senta millor. Jo m'he fet més vell, però és meravellosa. I aquest espectacle que el vam fer aquí, al costat del Tívoli, després en vam fer un altre amb el Carles Sabater, i vam venir a la ràdio, i me'n recordo d'aquells moments especialment.
0: Tu ja estaves aquí, l'any 92?
1: Sí, vam arribar l'any 91.
0: Sí, estaves recent arribat.
1: Acabat d'arribar, sí, encara érem els de la Ballana Connection, ens deien.
0: Tu has pogut explotar la teva vessant cabaretera, de
1: sí,
0: cantant?
1: Sí. Vaig tenir la sort de fer un curs molt interessant que havia muntat l'AISGE, de cabaret. I d'allà vaig aprendre alguns trucs i tècniques i després ho he aplicat amb tres obres diferents, en què soc autor i en dos que he sortit, de les tres.
0: T'has posat a cantar,
1: sí,
0: a tu
1: sí,
0: mateix.
1: Sí, sí, a cantar, a fer striptease.
0: També?
1: També, perquè forma part del cabaret, també. I sí, a baixar entre la gent, a interactuar amb la gent, a seure'm a la falda d'algú i riure. I sí, m'agrada molt aquest gènere.
0: I els teus 60 pocs anys?
1: Tres.
0: Pocs? Poquets?
1: Pocs.
0: Semblen menys?
1: Gràcies.
0: Un parell de mesos menys. Quins objectius / somnis professionals encara et queden per assolir? Que diguis, jo vull fer això.
1: Doncs no molt, perquè jo he superat amb escreix les meves expectatives. Jo mai em pensava que arribaria a fer ràdio durant 8 anys diaris, no? O televisió, o fer tant de teatre. I jo anava per funcionari, que les tardes em dedicava a fer alguna altra cosa artística. I de sobte penso que, clar, és que m'agradaria naturalment fer algun clàssic o jo què sé, o treballar al Nacional, però tampoc és que no m'ho correré gens.
0: Però ho has provat? O...
1: No m'ho correré, és a dir, no.
0: Si
1: em truquen a casa i
0: ja sabeu,
1: i
0: si voleu l'Oriol Grau fent un drama, no?
1: Per exemple, n'he fet de drames, n'he fet, i darrerament.
0: I què tal?
1: Bé, a mi se'm dona molt els drames. Jo, de fet, vaig començar amb drames. Un dels primers drames em va dirigir Ramon Simó, que després ha estat director del Grec i tot plegat, i era un John Osborne que es deia Amb la ràbia al cos, i era un drama dramón, tremendo.
0: I la gent no et reia? Perquè
1: no.
0: És que tot associem amb el riure, que és molt bonic, per altra
1: posterior,
0: banda.
1: Ve posterior. Primer vaig començar amb el drama i després va venir la comèdia.
0: I el drama no ha tornat?
1: Sí, intermitentment. De tant en tant he fet algun drama.
0: Ara tinc ganes de veure't. Allà,
1: sí.
0: Intensito.
1: Bueno, i tant, i plorar i tot, i tremendo.
0: Que, com dius, tu treballaves de funcionari a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
1: A la DGAIA, famosa.
0: A la DGAIA. Què foties a la DGAIA?
1: Res, era administratiu. I em passava la vida passant informes de psicòlegs o pedagogs o així, o de treballadors socials, a màquina. Ells me'ls escrivien a mà i els passava a màquina. I se l'en vaig fer un fart de llegir històries terribles.
0: Drames.
1: Sí, la meva feina no hi havia ni una alegria, amb prou feines. De tant en tant, quan donàvem algun nen acabat de néixer a alguna família adoptiva. Això eren els únics moments en què s'il·luminava aquella oficina. La resta era tot gris, horrible. I vaig estar-hi 6 anys.
0: I en aquella època ja s'ensumava que la DGAIA hi havia alguna cosa que
1: no
0: rutllava?
1: No.
0: Tu no estàs pringat, no?
1: No. Val. En aquella època no, perquè la portava Unió. Bueno, suposo que ho podrien fer les seves, però es van partir les conselleries entre Convergència i Unió. I Justícia primer i Benestar Social després van passar a Unió. I no ho sé, Unió no sé si té fama d'haver fotut mal a Caixa o... No ho sé, perquè com que ja no existeix.
0: És veritat, això en pau descansi.
1: Sí, ja no ho sabem.
0: I et va costar prendre la decisió de deixar aquesta feina de funcionari, venir aquí a Barcelona, començar una aventura amb el Terrat...
1: Gens. No em va costar gens. Zero. Perquè jo odiava la meva feina de funcionari. I a la primera oportunitat, jo, un any abans de venir aquí a Barcelona, ja havíem treballat a Ràdio Reus amb l'Andreu, de col·laboradors, parlo en plural perquè érem el Fermí i jo. i havíem treballat de col·laboradors, jo ja havia tastat una mica les mieles de la ràdio. Aleshores, quan l'Andreu em va dir tinc l'oportunitat d'anar a Barcelona aquest 91, t'apuntes? Jo anava a cobrar la meitat del que cobrava de nòmina i a viure a Barcelona, en una ciutat gran i que t'has de buscar la vida i tal. I vaig dir que sí, sense ni pensar-m'ho. Perquè de sobte s'assemblava molt al que jo volia, que era viure de l'artisteo.
0: Sí, no et va haver de menjar l'orella.
1: No gens, no gens.
0: Jo crec que té pinta de ser un bon menjador d'orella.
1: Sí,
0: de però... fet, una de les seves virtuts és que sempre s'ha envoltat molt bé.
1: Sí, però jo era una xica fàcil. I em va tirar el cable i m'hi vaig agafar.
0: Bueno, una xica fàcil, però que ve d'una llarga saga de servidors de l'Estat, família sí. de funcionaris.
1: Per descomptar, la meva besàvia ja ho era, esgarrifa, tu. La meva
0: sí,
1: besàvia,
0: no?
1: El meu avi, la meva mare, els meus germans, sí, sí. Ser funcionari,
0: i
1: ja
0: I com s'ho van prendre a casa quan dius jo no vull ser funcionari?
1: Bé, com una marcionada. Perquè vaig ser funcionari, vaig passar unes oposicions i vaig ser 6 anys. Però quan vaig dir vull marxar, i clar, hi havia la por, aquesta feina és molt insegura i tal. Avui dia totes les feines són insegures, no? Però antigament semblava que només el teatre fos insegur. O això, l'artisteo. I aleshores jo vaig dir, és igual, ja sóc major d'edat i faig el que em dóna la gana.
0: De fet, fent números t'agafa amb 20 i llargs.
1: 27. 27.
0: Sí, que no ets un xaval.
1: Ja, ho tenia tot negre. Ja està, jo era gran.
0: Sí, que l'oportunitat de venir a Ràdio Barcelona amb el Terrat, doncs és un d'aquests trens que només passen una vegada a la vida. L'Oriol Grau, doncs, no va desaprofitar l'ocasió, es va pujar al vagó i va dir, ei, take a chance on me.

0: que Chains on Me dava sonant al llapis de memòria de l'actor, guionista, director, funcionari, professor de la Universitat Rovira i Virgili durant un temps, etc etc, de l'Oriol Grau. Aquest tema va ser publicat l'any 1978, és a dir, en plena transició del franquisme, i quan tu tenies fent números, doncs, 15 anyets.
1: Sí, exacte, sí, sí.
0: Et transporta a aquesta època?
1: I tant, i tant, i tant. Ava, de sobte, era la reina de les festes que fèiem. I aquelles festes era el descobriment de moltes coses, no? De la teva capacitat d'alcoholitzar-te i els teus límits, i també del sexe, la descoberta del sexe, no? I em porta molta alegria. Jo em vaig passar una adolescència i una joventut molt feliç a Tarragona.
0: Tu ja no ets fill del Guateque. Tu ets més
1: ja
0: jove.
1: No. Ara ja no anem ni a sopar, anem a dinar.
0: No, però els del Guateque menjaven sandvitxos de pernil dolç i Fanta. Tu ja sí, no, sí, tu sí. Ja li foties...
1: Sí, ja fèiem altres.
0: JB, coses així.
1: Sí,
0: no?
1: sí, aquella època. Sí, sí. No, la primera borratxera professional va ser als 14 anys. Professional, vull dir, de no recordar-te l'endemà de què havies fet.
0: I d'agafar fàstic aquella beguda.
1: Sí, per descomptat, no he tastat mai més el conyac. Va ser de conyac.
0: Si li veu robar un pare.
1: Gairebé, gairebé.
0: Un torre, és una cosa d'aquestes,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, d'un moble bar. Sortia d'un moble bar, segur.
0: Com era l'Oriol adolescent?
1: Divertit.
0: Ja tenies aquest salero...
1: Sí, jo venia dels escoltes, també, i això també em va salvar una mica de... Els col·legis eren horribles, el col·legi convencional, i, en canvi, els escoltes era un altre món. Allà em vaig aprendre a fer teatre, vaig aprendre a treballar en comunitat, vaig estimar la natura, vaig aprendre a estimar la natura. I sortia d'allà, i que era un món divertit, musical, de ballar, de jugar, i vaig mantenir-ho, diguéssim, fora dels escoltes.
0: I professionalment aquell Oriol adolescent cap a on tirava? O sigui, hi havia allò del funcionariat, que sí. Vulguis que no...
1: Sí, això va ser per imposició, diguéssim.
0: Però la teva aspiració professional...
1: Era aquesta. Jo vull ser artista des que tenia 12 anys.
0: O sigui, com una decisió, eh?
1: Sí, sí, sí. Jo vaig llegir en un llibre que era una feina que es cobrava, diguéssim, que era una feina professional. Jo pensava que els actors ho feien per xalar, per disfrutar, i no, es cobrava, i vaig pensar, doncs jo vull ser això, als 12 anys ja. Als 15 vaig demanar a casa de que em paguessin els estudis i anar-me'n a l'Institut del Teatre Barcelona. Em van dir que de cap manera.
0: Està aspirat o què, no?
1: Ja ho sé. Però jo ho tenia clar. I mira, i tard o d'hora.
0: Aleshores, quan et truca el Fermí i et diu escolta, que aquí a Ràdio Reus hi ha un xaval que és més jove que nosaltres.
1: Exacte.
0: Que està
1: un
0: fent...
1: any més, no gaire més.
0: Sí, només un.
1: Un any més, sí, sí.
0: Està fent una cosa que li diu al Terrat, vols venir? Va anar així, la cosa?
1: Sí, més o menys. La trobada amb l'Andreu va ser diferent. Ell em va fer una entrevista, ell estava a l'estudi i va enviar una mòbil amb una acció teatral que fèiem al carrer. I volia entrevistar el director, que era jo. I en lloc de posar-s'hi el director, s'hi va posar la seva mare, que era jo, també. I vaig començar a fer de padrina.
0: I com és que et surt a fer la padrina?
1: Jo què sé.
0: La padrina aquell... Josefina, no?
1: Sí, sí, sí, exacte. En aquell moment, jo estava muntant una història i pensava, ara em venen de la ràdio tots els paperots, doncs ara, jo què sé. Era per només per jugar, també, i per tocar-li la pera amb aquest locutor que m'estava molestant en un moment en què jo estava...
0: El xavalet.
1: El xavalet aquest. I a l'Andreu li va encantar que comences de padrina i va dir, no, has de venir a fer personatges.
0: Ja portem dos. Ha passat amb el Bernardo, sí, sí. Cortés, i ara amb aquest,
1: i la padrina,
0: que coses
1: sí, sí.
0: Improvisades, de cop...
1: I que ell es pesca el vol i diu, això pot tenir brillo.
0: Si tu no hi ets des del primer dia del Terrat.
1: No. És el Fermí que coneix l'Andreu, i jo va entro posteriorment.
0: Tu, bueno, fas aquesta performance, sí. No?, per telèfon, sí. I diu, porta-me'l cap aquí.
1: Sí, sí.
0: Ja de xavalet se li ensumava aquest talent a l'Andreu, això, que deuria tenir 20 anys, 18?
1: Sí, no, ja en tenia més, eh? 20 i tants. Però sí, ja tenia una certa xifladura. I un cert caos, que sempre m'ha semblat molt interessant. Perquè del caos en sortia molta cosa. De sobte tenia la taula per anar a discos i llibres i no sé què, i d'un disco posava una música i d'allà traiem un gag i d'allà, saps? I, ostres, en aquest aspecte el trobava molt ric, perquè jo soc molt més endreçat i no sorgien tant les idees, em costaven més. I, en canvi, ell el vol, agafava la seva idea i la feia brillar.
0: És el que es diu un tecnòcrata del caos.
1: Sí,
0: que hi ha
1: sí.
0: El seu caos, veu,
1: sí.
0: Està endreçat.
1: Sí, sí.
0: Ets tu que des de fora...
1: Veu, exacte, ell hi veu les pepites d'or i jo només veig fullaraca.
0: Que, per cert, és molt fort que hagis muntat un espectacle com el monòleg d'autoficció teatral a la mare, el dimoni i jo,
1: exacte.
0: Per aclarir a tota Catalunya que no esteu enfadats.
1: No, per descomptat que no. Va venir a veure'm ell, la Sílvia però i gent del Terrat.
0: Però que hagis d'aclarir que tampoc sé d'on neix aquest rumor.
1: No ho sé, però suposo, no ho sé. Suposo que com que vaig deixar el Terrat, la gent ha d'atribuir històries d'aquestes. Jo vaig deixar el Terrat perquè per mi havia acabat un segle. És a dir, havien sigut 14 anys, intensos, intensíssims, de veure com creix una empresa d'una manera fantàstica, i de sobte vaig dir, tinc enyorança de Tarragona. Me n'entorno a casa.
0: No vull tan bacallà, no?
1: Sí, perquè a casa hi ha feina a fer. A casa hi havia, teatralment, era molt pobre. Ara, per exemple, hi ha una productora que existeix, que una gent que exhibeix en teatre, que munta un festival internacional, tot això neix arran de que jo vaig decidir anar cap allà i impulsar una sèrie d'idees xules.
0: De fet, al Terrat, no sé si en aquella època és com resiliència, no. Crec que el tema burnout no es comentava, que és això, és quan et cremes, perquè al matí estàs aquí, per la tarda estàs a la tele, sí. A la nit estàs fent no sé què, clar, la teva vida quedava reduïda a la feina.
1: Sí, sí.
0: Si no et vas enfadar amb l'Andreu, feina... et vas enfadar amb la feina, si t'has descansar.
1: Sí, exacte, exacte. Per exemple, durant els anys que vaig estar aquí a Barcelona, amb prou feines vaig tenir relacions socials. Era de casa a la feina, de feina a casa. I el cap de setmana m'anava a Tarragona a dirigir teatre, perquè seguia dirigint. Uf. Per tant, sí, era una vida intensa, però de feina, feina, feina. Llavors, quan vaig aturar, vaig trobar l'amor i vaig trobar una colla d'amics. I...
0: Mm-hmm. Em fa l'efecte que potser t'hagués agradat aprendre a dir no abans.
1: No, no m'empenedeixo d'haver estat aquí 14 anys a full, eh?
0: No dic pel Terrat en concret, sinó perquè has treballat en moltes coses. Després farem un repàs. Sí. Que no sé si en algun moment haguessis dit, mira, no, això no. De fet, alguna vegada que has dit que no, t'han acabat convencent perquè diguessis que
1: segurament,
0: sí.
1: Segurament, segurament.
0: Va ser la Mònica Terribas a TV3 com a cap de programes d'entreteniment.
1: I tant, pobre, que li vaig dir que no i em va insistir a saco. I mira, vaig acceptar. 2 anys, que va estar prou bé.
0: I cap a casa.
1: I cap a casa, cap a casa.
0: Cal que està clar que amb el Terrat vau triomfar moltíssim. Ara bé, pel que tinc entès, potser m'equivoco, els primers EGMs aquí a Ràdio Barcelona, les primeres dades d'audiència...
1: Tururut, els primers anys, els 3 o 4 primers anys...
0: 4 anys!
1: Ben bé, ben bé. Potser el tercer any ja començàvem a treure el nas i el quart any ja estava una mica més consolidat, però els dos primers era zero. És a dir...
0: Zero!
1: La consciència és, no ens escolta ningú. I això també et dona una certa llibertat per fer el que ens dona la gana. I això va marcar tendència i vam seguir fent el que ens dona la gana encara que tinguéssim audiència.
0: Sí, clar, però zero... Molts zeros continuats. De fet, admirable la paciència d'aquesta casa.
1: La paciència de Maria Martí, que era el director de la casa, i deia, la ràdio, amb aquella veu del Martí, la ràdio és un cavall lent, no? Una cosa així, deia. És a dir, que vol un tracte lent i al cap de 3 o 4 anys es consolida.
0: Clar,
1: i tenia raó.
0: Estaves a 2 zeros de tornar a la Degaia.
1: Sí, jo també tenia, com que estava en excedència, tenia una mica el coixí aquest de dir, bueno, si he de tornar a ser funcionari.
0: A veure històries,
1: sabé, històries
0: terrorífiques.
1: Truculentes de menors.
0: Has tornat a fer algun programa de ràdio després del Terrat?
1: Sí, a RAC 105 em van contractar per fer Palomino, justament.
0: Hòstia.
1: I va durar un any, una temporada. Perquè jo vaig demanar de no venir a Barcelona, sinó que em posessin un RDCI, que pels profans és un aparell que et posen a casa i que pots fer ràdio des de casa. I em van venir molt amablement a instal·lar-me a Tarragona un aparell d'aquests, i jo feia ràdio en pijama, acabat de sortir d'aixecar-la del llit.
0: I tens mono? De fer, ja no personatges, un programa teu, de l'Oriol Grau.
1: No sóc tan ambiciós en aquest aspecte. Més que res perquè sóc un dropo vital. I això implica feina.
0: Ets un dropo vital?
1: Jo sí. Això en el fons, sí. L'Andreu sempre m'ha batejat així.
0: Què vol dir això?
1: Ets un dropo vital. Que la meva aspiració és buscar la manera de no fer res. I a vegades em curro molt la manera de no fer res.
0: A veure, durant molts anys ha sigut un mal dropo vital, perquè per voler no fer res, Déu-n'hi-do, ho feies tot.
1: No he parat. Però és també el risc de treballar amb el que t'agrada. Que tu mateix t'autoexplotes. Ets el teu propi empresari, no?
0: Em sona.
1: Sí, et sona, exacte. I sobretot amb aquestes feines, la ràdio és tan apassionant que nosaltres ens passàvem tot el dia aquí, des del matí fins a la nit, perquè és que... Bueno, perquè ho saps, perquè veus les actualitats i els companys i tot plegat.
0: Que sou amics. A més, clar. A Ràdio Barcelona sempre hi ha hagut un material humà molt interessant. La gent és molt
1: època,
0: maca.
1: I en aquella època, clar, la redacció era Xavier Cerdà, Alfons Arús, Gemma Nierga. És que era molt potent. Andreu Buenafuente, era una redacció de popes, no?
0: No, ara estem igual, eh?
2: Sí, o millor. Segur, potser segur.
0: Hi ha menys estrelles, però
2: segur,
0: a nivell de persones, increïble.
2: Segur.
0: No, no, i ho dic de veritat, eh? És el material humà de Ser Catalunya, Ràdio Barcelona, és increïble. Mm-hmm. Que bé, si tu repenses, que sàpigues que aquí, ja t'ho deia al principi, et veuen com un mite, jo crec que te'l donarien amb els ulls tancats.
2: Moltes gràcies.
0: No demanis la franja de 3 a 4, sisplau, és l'únic que et puc demanar. Però
1: jo crec que per mantenir el mite val més que no torni.
0: Sí?
1: Que es quedi el mite, sí, tant i tant.
0: Bueno, mai se sap. Ja ho saps.
1: Mai se sap.
0: Nunca digues d'esta agua no beberé.
1: Potser sí.
0: Doncs aquest dropo vital, mira si ho ha fet bé, que en aquesta vida ha fet personatges a la ràdio, actor de teatre, director d'una sitcom, tan mítica com Plats Bruts, cantant d'orquestra, funcionari de la DGAIA, professor de la Universitat Rovira i Virgili, cap de programes d'entreteniment de TV3. Oriol, vaja, pràcticament...
1: Per no voler pencar, Déu-n'hi-do.
0: Has fet de tot, menys de torero.
3: Llapis de memòria.

0: Hollywood è innamorata, tu non te vuoi più e torero.
1: Allà, fins a la memòria de l'Oriol Grau també hi hem trobat Torero, que no és la de Chayanne, sinó la de l'italià Renato Carosone. Aquesta cançó va ser publicada l'any 1958. Crec que tracta, pel poc italià que controlo, d'un italià que vol fer-se passar per torero. Però clar, és que és italià, i el, sí, l'italià...
2: I grinyola, no? I canta.
1: Sempre és italià.
2: Sí, sí, era un disc del meu pare, i nosaltres el posàvem de petits per riure. I després, amb els anys, amb l'orquestra el vaig arribar a cantar. Nieto, quina paradoxa.
1: Amb la gramola de la iaia.
2: Amb la gramola de la iaia, sí, sí.
1: Aquest nom tan modern, a qui se li va
2: acudir? En realitat cantàvem això, cantàvem cançons antigues, diguéssim, dels pares, i cantàvem twist, i cantàvem coses d'aquestes quan ja no es portava tot això. I vam treballar molt, durant molts estius.
1: Tu passaves bé?
2: M'ho passava molt bé, cantant. Ser cantant d'orquestra és el Vietnam de l'artista. Perquè...
1: Casa.
2: Sí, sí, perquè... toques a qualsevol lloc, a qualsevol poble. La gent no acostuma a pagar entrada, amb la qual cosa es creuen amb dret d'exigir més del que t'exigeixen si paguen entrada. Ens havien pujat borratxos a l'escenari, ens havien tirat pedres, ens havien tirat tous, ens havien tirat aigua. És a dir, que és salvatge.
1: I tu seguies allà, eh?
2: I nosaltres seguíem allà.
1: O te rebotaves. Sí, sí.
2: No, no, més d'una vegada, avui he utilitzat el micro com a arma, també, de dir, bueno, si sou valents a tirar ous, per què no teniu ous de pujar aquí dalt? Havíem pujat a l'escenari, me'n recordo, de Sabadell, i la policia va pujar i els va agafar a dos rucs.
1: Dos imbècils.
2: Sí, dos imbècils ens havien agredit i se'ls van endur. Però... aprens molt a driblar amb les sorpreses.
1: No, ja ho has dit bé, és el Vietnam de l'artista. Tornaries aquí o com la ràdio? És una etapa ja...
2: És una etapa superada ja, perquè a més necessites molta energia. Ballàvem i cantàvem alhora. Ara és una cosa que no podria fer sense esbufegar, és clar.
1: Que aquesta època que tu cantaves al Torero a casa i us en rèieu i tal, aquí estem a Barcelona o estem a Tarragona? Perquè aquest és un altre mite que hem de desmuntar.
2: Sí.
1: L'Oriol Grau va néixer a Barcelona.
2: Exacte.
1: És un tarragoní, ara és un ambaixador de Tarragona,
2: sí,
1: però és un tarragoní d'adopció.
2: Exacte, i un renegat de Barcelona, em diuen també.
1: Amb raó?
2: Una mica sí, perquè no ho dic mai que sóc de Barcelona, dic que sóc de Tarragona. Però no, jo sóc de Sant Gervasi, justament.
1: I quan marxeu cap a
2: Tarragona? Quan jo tenia 5 anys. El meu pare li dona una feina millor a Tarragona. I aleshores...
1: De funcionari, evidentment.
2: No, no, no,
1: no.
2: El pare no, justament. Tots els la resta sí, però el pare era comercial. Sí, sí, normal. Ell no va tocar mai l'administració. La cosa és que jo als 5 anys ja estava a Tarragona i sóc d'allà perquè un és d'on ha fumat el primer cigarro, on ha fet la primera morrejada...
1: Una de les primeres vegades.
2: Naturalment.
1: Molava aquell Tarragona dels anys 70, on tu et cries?
2: Sí, jo he jugat al carrer, per exemple, que és una cosa que no s'estila ara.
1: És mitologia grega, no? Jugar al carrer.
2: No, jugàvem al carrer pel lloc on passen els cotxes i de sobte passava un cotxe tant en tant. Però jo he sigut molt feliç a l'infància allà a Tarragona perquè permetia... anar per la teva i sense que els pares controlessin gaire.
1: Però no hem d'oblidar que, clar, per anys tu ets un, el que es coneix com un niño de Franco. Tu has menjat franquisme, ets el 63.
2: Sí, jo he nascut amb dictadura.
1: L'educació dura, no? Molt catòlica.
2: Sí.
1: Encara feien allò de lligar les mans als esquerrans perquè escrivissin amb la dreta.
2: Jo ja no havia viscut, però les meves germanes sí. Jo havia viscut resar el Pare Nostre, l'Ave Maria, el que fos, abans i després de la classe.
1: I que si t'han de fotre una galeta, això és com cantant d'orquestra, no?
2: I ens pagaven molt. Sí, estàvem en un col·legi que ens pagaven molt, però per costum. Per exemple, venia el professor Parradri i et pagava les galtes a la cara i et deia Grau, abre la ventana. Però per això ja te l'havia fotut, saps? I era una manera de fer.
1: De fet, és una manera que t'immunitza.
2: Sí, esclar.
1: Això és com cridar a la quarta hòstia i ja estàs acostumat.
2: Sí,
1: i dius,
2: sí.
1: Cap allà...
2: Suposo que sé, però
1: vivíem
2: l'escola en pànic de no rebre.
1: Tu ets el germà petit de...
2: No, sóc el cinquè de 7.
1: 5 de 7?
2: 5 de 7.
1: O sigui, podíem muntar un equip de...
2: I tant, una colla castellera gairebé.
1: Què tal la infància entre...
2: Bé, molt distreta, en aquest aspecte molt
1: distreta. En un ramat?
2: Sí. Jo no m'imagino, per exemple, els fills únics com ho fan, no? Suposo
1: aquí
2: que
1: en tens
2: aprens...
1: un, eh?
2: Sí?
1: Sí, en podem parlar.
2: I has après a jugar sol, per exemple, o aprenies a jugar sol?
1: Aprens
2: o...
1: a jugar sol, aprens... El teu pare se'n penedeix que siguis fill únic, i la teva mare, perquè al final has de jugar amb algú.
2: Clar.
1: I després hi ha una llei no escrita del fill únic, que alguna vegada l'he repetit i ara els oients diran que pesat, i és que els fills únics no tenen només un fill, en tenen mínim dos, perquè com que tenim aquesta recança de saber el que és un germà, volem que els nostres fills en tinguin.
2: Ah, vale. Està bé.
1: Sí. Busca fills únics i mira quants fills tenen. Vale, a més, sabem que és una inversió, perquè quan són una miqueta més grans, el meu pare havia de venir amb mi a jugar. En canvi, els meus fills, quan tinguin 12 anys, els diré a les 5 aquí. I ja arribaran, que suposo que 107 és el que feien a casa
2: exacte. La mare havia sigut filla única i suposo que també per criar-ho, no?
1: Que en aquesta època d'infància vas conèixer algú del que ja hem citat abans, que és el Fermí Fernández.
2: Sí.
1: Us coneixeu amb 7 anys.
2: 7 anys, sí. Anàvem al col·legi de 7 anys.
1: Química immediata entre vosaltres?
2: No. En realitat, no. A classe ens vam ignorar bastant, però ens vam fer amics al passadís. Com que ens expulsaven al passadís...
1: Eres aquest perfil, eh?
2: Sí, perquè érem els graciosets i fèiem riure els companys. I aleshores vam aconseguir el passadís i vam dir, doncs tenim coses en comú, no? Com a mínim ens agrada fer riure, érem lectors de Cavall Fort i això també ens va unir molt, no? I és a dir, que hi havia una catalanitat entre els dos i tal, i sí, amb 7 anys ja teníem consciència política.
1: I ja quedàveu, no? Faré que m'expulsin a 3/4, sí. Quedem a 3/4 al passadís.
2: I llavors teníem una altra cosa en comú, no ens agradava el futbol, no ens agradava jugar a futbol. I jugàvem amb les nenes, naturalment, el nostre col·legi era mixta. I aleshores vam ser titllats de tot el que fos, però tots aquells que es dedicaven a jugar a futbol no s'hi han professionalitzat mai. Nosaltres, que jugàvem a fer teatre amb les nenes, som dos actors professionals.
1: Bum.
2: No? És una bufetada a les boques d'aquells impertinents.
1: I com a tarragoní d'adopció, tu recordes el teu primer Dames i Vells?
2: Sí.
1: Perquè això és una festa popular molt antiga, no? Bueno, ho explicaràs tu millor,
2: sí.
1: que es va perdre.
2: Sí, durant la història, és a dir, la primera documentació d'aquest... Estem parlant d'un entremès teatral que dura mitja hora, eh? Parlem d'això, i que es fa per la festa major. I són les baralles entre quatre dames joves casades amb quatre vells, tot interpretat per homes.
1: Sí,
2: el conflicte s'ha arribat en safata, ja. I aleshores hi posen pau, o intenten posar-hi pau, el rector, l'alcalde i el guardi civil per aquest ordre. Jo tenia 16 anys quan vaig començar a assajar Dames i Vells, a fer de vell, amb 16 anys. I amb el temps, enguany fa 46 anys que ho fem, i trobo que és la meva escola de teatre per excel·lència. Jo he nascut aquí, diguéssim, teatralment, i encara descobreixo coses noves fent-ho ara. Ara sóc l'arcabisbe de Dames i Vells, i encara ho disfruto. Encara ho disfruto i ho disfrutem, perquè el Fermí, el meu company de tota la vida, també hi és.
1: Qui i com ho va recuperar? Perquè et dic, això estava oblidat.
2: Sí.
1: I això és típic de Sitges en avall, crec.
2: Sí, els balls parlats, que se'n diu així, ara, per exemple, la Universitat Rovira i Virgili organitza el 3er Congrés de Balls Parlats, ara al setembre, i es parlarà justament de balls de gènere i colonials, no? Perquè també hi havia balls d'aquests de Negrit o la Negrita, per exemple, a Tarragona encara hi ha gegants que es diuen així, els gegants moros i tal, no? La qüestió és que... ja m'he perdut ara.
1: Que com es va recuperar.
2: Ah, d'acord, la recuperació. L'Ajuntament Democràtic, el primer, cap a l'any 78 o així, intenta recuperar la festa major antiga de l'època de la República, que el franquisme va esbandir. I un dels elements molt populars era aquesta mena d'entremès teatral, el Ball de Dames i Vells. Jo m'he trobat gent gran, dones, bàsicament, grans, que em deien, me'n recordo de versos de quan jo era petita, que s'havia fet l'any 36 o així, no?, a Tarragona, i de sobte et deien uns versons esgarrifosos en qüestió de marranó, diguéssim. És molt marrano, Dames i Vells, no?
1: Bueno, aneu molt forts, en molts sentits.
2: Sí, però es veu que hi eren forts antigament. Nosaltres ens va arribar un text que ja estava censurat, havia passat per la censura eclesiàstica i, per tant, no hi havia res, ni una paraula marrana ni res. Però de sobte em trobava senyores d'aquestes pel carrer, me'n recordo una senyora d'uns 80 anys i em va dir, mira, nen, apunta, perquè m'han recordat d'un de quan era petita. Sé que és una hora incorrecta, eh?
1: Fot-li, Oriol.
2: I em diu, mira, anirem a caçar conills al cony de la Marieta, la tita per escopeta i els collons per perdigons. Toca per on? I em veus a mi apuntant això i pensant, hòstia puta, com eren antigament, no? I després n'hi ha un altre molt popular que també me l'havien dit molt, que era, mireu-se la meva dona, quina llufa s'ha fotut, de tan pudenta que n'era m'ha fet perdre la salut.
1: No, si és escatològic,
2: és
1: marrano, sexual...
2: És escatològic, sexual, tot el que vulguis.
1: I foteu també els partits polítics, feu una mica un repàs de com està el món, allà entre tot.
2: És com un Polònia, de fet, un Polònia, però local, I parlem de tot, des del món fins a la cosa del carrer del costat.
1: De fet, això ho feu per Santa Tecla, o sigui, està a tocar...
2: El 22 a la tarda i el 23 tot el dia.
1: Ara ens explicaràs com portes els preparatius, perquè tu ets el senyor director d'això, però abans escoltem una petita mostra, un petit fragment de com va engegar l'espectacle de Dames i Vells de l'any passat, que van a càrrec, evidentment, de l'aquí present, l'Oriol Grau.
3: Mare de Déu del remei! Esteu perdent clientela perquè el món va malament, llavors sembla que us la pela. Beneïda Santa Tecla, tant que us estimem aquí i no hem vist que afavoríssiu cap tema tarragoní. Com que el cel ho feu fatal i el món com més va pitjor, al ball de Dames i Vells us donem la solució. Ha pujat al firmament el nostre amic Carles Jansà, un savi bona persona d'origen vilassecà.
4: Ell segur que us posa arreglo al desastre celestial, perquè va ser el primer mestre del nostre ball ancestral.
3: Vaya.
4: Ja fa 45 tecles, jo no havia ni nascut.
5: Pots dir.
4: I en canvi tu ja eres iaio i amb el borinot caigut.
1: Així se les gasten a Dames i Vells.
2: Sí, sí, així començàvem l'any passat, en homenatge al Carles Jansà.
1: Que anant tan forts com aneu, perquè sí, hi ha molta cosa escatològica, sexual, però, com dèiem, també li foteu als partits polítics.
2: Sí, sí.
1: No us han volgut censurar i tancar la paradeta mai?
2: Sí, més d'una vegada. De fet, hem rebut amenaces de querella criminal, hem rebut cartes del diari queixant-se i condemnant-nos a l'infern etern, i alguna gent del carrer ens ha dit que som uns poca-soltes i que no ens mereixem res. Però, malgrat tot, cada vegada que fem el ball s'omple de gent. Per tant, teniu el favor del públic, sí.
1: Qui escriu el text?
2: Entre tots, cadascú s'escriu el seu. I després tots passen per un sedàs, que sóc servidor, i que aguditzo l'enginy, afino la comicitat, apreto... A vegades l'autocensura és la pitjor, i jo intento que això no existeixi. És a dir, no ens censurem gens i diem el que
1: tu
2: volem.
1: Tu no censures res, dir, hòstia, aquí t'has passat,
2: Si puc, no, si puc, no.
1: Si puc vol dir que alguna cosa sí que dius.
2: Alguna cosa
1: t'has passat de frenada.
2: Sí, sí, és a dir, intentem evitar posar-nos contra el dèbil o contra la gent vulnerable, no? Però a vegades també, si hi ha un gag bo, doncs aprendre pel sac les normes ètiques.
1: Quantes representacions feu per Santa Tecla? De
2: 10 a 12, més o menys. És que en fem algunes de secretes.
1: Què vol dir, de secretes?
2: Per exemple, anem a la residència de la Mercè, que és una residència de gent gran, l'única que és pública a Tarragona, i els hi fem allà. Però no està obert al públic, és només per residents i familiars dels residents. I és molt, molt bonic veure Dames i Vells envoltat de vells, perquè tots són els vells. Alguns hi riuen perquè no se n'enteren, els altres sí, però és una experiència.
1: I bolos? No en feu?
2: No. N'havíem fet antigament, però vam desistir.
1: Desistir?
2: Sí. Perquè, tret de context, costa molt entendre això. Per exemple, havíem vingut una vegada aquí a Barcelona i, esclar, comences amb la Marranor al mig de la Rambla i la gent no entenia què era allò i la gent feia cara d'esgarrifant-se i la gent s'allunyava i vam dir, ostres, que no podem treure de context això, perquè si no s'entén.
1: Santa Tecla, si voleu veure-ho en directe, no?
2: Exacte, baixeu a casa.
1: Baixeu a Tarragona. Que a les festes de Santa Tecla també has cantat amb l'orquestra, amb la Gramola de la iaia.
2: També. Hi havia anys que jo havia fet televisió, la primera televisió local a Tarragona, feia de reporter, deixava el micro, em vestia per fer Dames i Vells, i després, a la nit, tenia orquestra. A la mateixa festa major feia tres feines alhora.
1: El Dropo Vital.
2: Totes sense cobrar. És a dir, Dropo Vital i RUC.
1: Sí, m'ho podries haver tret molt de profit.
2: Sí,
1: que,
2: sí.
1: Clar, la teva formació, si no vaig equivocat, tu des de ben jove, 12 anys, t'has format teatralment?
2: Ja havia fet teatre, sí, havia fet molt de teatre.
1: Al conservatori, escoltes. També?
2: Havia anat al conservatori, però primer vaig anar a l'escola de teatre, als 16-17 anys. Vaig anar a l'escola de teatre municipal de Tarragona, que ja no existeix. I no vaig acabar perquè em vaig enrolar al conservatori. Bueno, em vaig enrolar a cantar. Per amor vaig canviar el teatre per la música, s'ha de dir tot.
1: Això passa.
2: Sí, exacte. Hi havia un tio que m'interessava i me'n vaig anar a fer de músic. I aquí vaig entrar al conservatori a estudiar música per tenir una certa base. Tampoc vaig acabar, vaig arribar fins a quart, però vaja, ja tenia el que m'interessava. I vet aquí. És a dir, a vegades m'he mogut no tant per la cosa professional, sinó per anar darrere una tita.
1: Ben fet.
2: Han dit així de clar.
1: I a l'escola de moda?
2: Sí, allà vaig... Jo tenia ganes d'aprendre...
1: També anaves darrere un sastre?
2: No. Tenia ganes d'aprendre a dibuixar roba. A mi m'agrada molt el vestuari teatral.
1: Això a quina edat estem?
2: Ja 23, 24, ben bé. I tenia ganes de saber dibuixar les diferents textures. No és el mateix dibuixar, jo què sé, pell, que seda, que targal, que no sé què. o com que, un caient d'una roba i tal. I m'agradava això, i m'agrada molt l'aquarela, i m'agrada aquesta història, i encara faig figurins ara, o sigui que sí, sí.
1: Però tu eres un nen que cosia a casa seva?
2: Sí, sí, sí. M'agrada la prohibició de tocar la màquina de cosir, perquè ma mare m'ho prohibia, jo quan no hi era la feia anar. I vaig arribar a saber-ne més que ella i li vaig arribar a ensenyar coses que ella no havia après abans.
1: Clar, però tu ets fill d'un temps, ets fill d'un temps que no era molt habitual, per no dir, era estranyíssim veure a un nen cosir.
2: Clar, no feia de nen. Que passa que també és l'època en què neixen els Madelmans, que eren una mena de ninos per nens. Nines per nens.
1: Ui, si et sent algú dient això dels Madelmans.
2: Ja ho sé, ja ho sé, però...
1: Nines per nens,
2: nines
1: eh?
2: Nines per nens. I aleshores jo, a part de jugar, de seguida es quedaven en calçotets els meus, i jugàvem, era com una mena de sauna gai, els tenia en una caixa de cartró, i allà els hi feia casetes i tal, i els hi feia roba, i sí, sí, per mi també va ser una mena d'alliberament de dir, mira, doncs, en aquesta època puc jugar amb nines, i no està gaire mal vist.
1: Tu quan vas prendre consciència que eres homosexual, eres ben petit encara?
2: No, potser els 15-16, els 15-16 anys.
1: I com ho vas portar? O sigui, va passar molt de temps que tu dius, ostres, a mi m'agraden els homes, a que tu ho verbalitzes amb algú?
2: Sí, potser van passar 2 anys ben bé. Jo començo a sortir de l'armari als 18, quan ja ho tinc molt clar i tinc una certa consciència de col·lectiu LGTB. I a partir d'aquí començo a explicar-ho, perquè ja tinc arguments per defensar-me.
1: Ja has passat pel Conservatori de Música?
2: Sí, ja hi he passat.
1: Clar, enmig de tot aquest rebombori, l'any 1976, quan tu tens 13, 14 anys, amb el dictador ja caput, el Franquito, doncs sí, va aparèixer el primer himne gai de l'estat espanyol, com va ser Libérate del Titi.

0: Libérate, sonant a Llapis de memòria de l'Oriol Grau, una cançó del valencià Ramon Barrera, d'origen andalús, que més conegut com el Titi, que l'any 1976 doncs, va revolucionar-ho tot aquí a Espanya.
1: Sí, va ser un himne, realment.
0: Amb aquesta cançó que demanava, amb molt d'humor, s'ha de dir, amb molta alegria, que tots els homes homosexuals sortissin de l'armari. Tu quan vas descobrir aquesta cançó?
1: Doncs hi havia un local a Tarragona, que es deia 69, i la van punxar. Un local on feien espectacles de travestis. El primer local d'ambient a Tarragona, i jo diria que l'únic que hi ha hagut. I jo vaig ser molt aficionat a anar-hi, i perquè feien espectacles de travestis, m'encantava, hi havia molta cosa teatral i molta lentejuela. I al punxar-la vaig dir, ostres, és boníssim aquest himne, que bo. I era fresc, acabava de fer-se.
0: O sigui, que tu vas anar a aquest local amb quina edat?
1: Doncs 18 acabes de fer, o 17.
0: O sigui, principis dels 80.
1: Sí.
0: I sortir de l'armari va costar molt, va...
1: No, vaig tenir la sort d'envoltar-me d'amics que ja eren més grans que jo i que havien sortit abans. El meu millor amic, Joan Maria Salvador, psicòleg, i Gai, també, d'alguna manera, va ser el meu padrí en aquest aspecte, el meu mentor, no? De dir, doncs a tu el que et passa és això... I tira pa'lante, que aquí són molts.
0: I a més, aquí han passat molts casos, no?, de persones homosexuals que ha costat molt dir-ho a casa i també te n'adones que moltes vegades la pressió te l'estàs fent a tu mateix i després t'alliberes, com diu el Titi, i dius, ah, doncs no ha sigut tan heavy com em podia imaginar.
1: Exacte.
0: I ara, això, als 63 anys, si fas una mica de balanç, has pogut viure la teva... orientació sexual, sí. La teva sexualitat en plenitud.
1: I tant, per descomptat.
0: Perquè sí, has fet tantes coses que també que entenc que has tingut molts ambients diferents, has hagut d'explicar-ho moltes vegades, te n'has cansat, ho has normalitzat, també.
1: Tinc el costum de, si entro en una feina nova, i en teatre passa sovint, que de sobte estàs amb un equip nou treballant, no?, cada tant temps, que al cap d'un dia o dos ja ho saben. Perquè així no em trobo en situacions incòmodes. Què vull dir en situacions incòmodes? Que de sobte pues estiguin quatre tios allà i et vulguin fer còmplice del cul d'aquella noia. I jo no vull entrar en aquests jocs perquè no m'hi sento identificat i aleshores si ja ho aclareixo d'entrada ja no em fan un col·lega seu heterosexual.
0: Sí, però com ho fas, això? Perquè tampoc ja...
1: Amb alguna broma.
0: Us vull... Ah!
1: No, amb alguna broma, sempre l'humor per sobre de tot. I aleshores, a través d'una broma, jo què sé, no sé, no se m'acut cap, però en una oportunitat que hi hagi un tècnic guapo o així, dic, per favor, traieu-me això d'aquí, que me'l menjo.
0: I ja està fet, no?
1: I ja està fet, ja tothom ho entén, i ja està.
0: Al·lèrgia als matxirulos, no? I tirar cap endavant.
1: No, més que res, perquè és que no puc ser còmplice, no?, d'un joc així.
0: I si la cançó del Titi, la Libérate, va portar llum per moltes persones, ara anem a les seves antípodes, que és el tema que has escollit a la teva cançó Antillapis, que és la cançó que odies.
1: Ah,
0: i,
1: uf.
0: De fet, tots l'hauríem d'odiar, ara en parlem. És del jamaicà Buju Banton i es titula Boom Bye Bye.
2: It's like boom, bye, bye, in a body boy, eh. Who why not promote no nasty man, them a feed them.
0: I no cal escoltar-la no gaire cal, més ni donar-li un segon més al Llapis de memòria, perquè sota aquesta aparença de rigui simpàtic,
1: sí.
0: Hi ha un missatge... Clar, jo no ho sabia, i quan m'ho has explicat, dic...
1: Sí,
0: això és terrible.
1: És un crit a pallissar i a cremar homes gais. Jamaica és un dels països més homofòbics del món. La gent no en té consciència. És un país que cau simpàtic, els porros, el rigui, no sé què... Però es veu que, diguéssim, a qualsevol lloc ho posa, eh? Un dels països més homòfobs i amb lleis més restrictives en aquest aspecte.
0: I tu quan descobreixes aquesta cançó?
1: Doncs justament, jo sóc soci del Casal Lambda, de l'Institut Lambda, i editen unes revistes cada tant, i allà parlava d'aquesta cançó. I que l'havien amb ell suspès de molts festivals justament per aquesta cançó.
0: De fet,
1: cosa que està molt bé.
0: A l'Spotify no està, la cançó.
1: No? Veus?
0: Cosa que està
1: molt bé.
0: L'Spotify té moltes coses negatives, podríem dir, però en aquest sentit, doncs mira...
1: Tenen una mica d'ètica, encara.
0: El César, el que és del César.
1: I tant.
0: Tu has patit capítols d'homofòbia en algun moment?
1: No.
0: Tens aquesta sort de no?
1: Dels greus, no. És a dir, sí que m'han dit maricón pel carrer, però això ja veus.
0: La pela.
1: Sí, exacte, també m'han dit catalonufo, o jo què sé.
0: Clar, és que anem sumant minories,
1: sí,
0: Oriol.
1: Clar. I som, exacte, com deia la Maria Mercè Marçal, no? Que sóc tres vegades víctima, per ser dona, per ser treballadora i per ser catalana, doncs el mateix. I, però vaja, no he patit grans actes homofòbics.
0: Ja sé que el que diré ara és molt fifi, però davant d'imbècils com el jamaicà aquest, a part de que ens hem de rebel·lar, i si cal donar una hòstia, doncs la donem i no passa
1: també,
0: res.
1: També, i tant, i tant.
0: I l'altre remei és cuidar-nos a nosaltres mateixos i donar-nos molt d'amor i alegria.

0: Alegria d'Antònia Font, sonant el llapis de memòria de l'Oriol Grau, que t'ho deixo tu, que ens expliquis per què has escollit aquesta cançó, Oriol.
1: Perquè em dóna alegria, em dóna bon rotllo, em recorda el meu home, el Javi Saragossa, que ja no hi és, però que a ell li agradava molt aquesta cançó. I, pup, de seguida penso en ell.
0: Tu vas venir a aquest programa el 2021, i, de fet, quan et vam tornar a convidar, vas dir: Amparo, que heu perdut el meu llapis, no passa res, ens ho pots dir. I no, no l'hem perdut. Simplement que el 2021 tu encara estaves en un procés de dol.
1: I tant.
0: Que no sé on el tens ara, perquè...
1: No, l'he passat, diguéssim.
0: El Javi va morir el 2019, sí. I tu estaves molt fet pols, i a mi, jo volia saber, que també et puc trucar, però volia que tornéssim a passar pel llapis de memòria, perquè aquests 5 anys entenc que han donat per molt.
1: Sí, sí, em dona per molt per superar un dol. Tinc una nova parella i tinc nous projectes i tinc el Javi en el record, però segueixo endavant.
0: L'has pogut posar en aquell lloc?
1: Sí, sí, tant i tant. I ara penso en ell i em dóna alegria, com diu la cançó.
0: Que bé, que bé.
1: Sí, tant.
0: I aquesta nova parella qui és? Podem saber alguna cosa més? Tenim un punt ros aquí, Oriol.
1: Com us vau faners.
0: Com us vau conèixer?
1: Doncs mira, per una aplicació que es diu Grindr. El Tinder és per heteros i el Grindr és per gais, diguéssim. I ens vam conèixer a través d'això. Som dues persones molt diferents, d'edat també, ell és molt més jove que jo, però és molt interessant, és un tio molt interessant.
0: Estàs content,
1: eh? De professió, apicultor i gerocultor.
0: Què fa?
1: Apicultor es dedica a les abelles i gerocultor es dedica a la cura de la gent gran.
0: Molt bé.
1: Ja em preparo ja per la bellesa. Ja m'he buscat algú que...
0: Estamos trabajando en ello, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Que bé, Oriol, sí, estàs molt content. I, a més, suposo que durant molts anys vas pensar: jo seré vidu tota la vida, jo d'aquí no em moureu.
1: Exacte, jo seré fidel al meu home encara que no hi sigui. I mira tu.
0: Bueno, és un procés.
1: Està bé, i tant.
0: Provocar-ho tot a lloc. Mm-hmm. Doncs jo crec que amb aquest missatge estem... Vull dir, no podem acabar millor el teu llapis de memòria.
1: Acabem amb una.
0: Vale. Tu vas venir aquí dient que tenies un hort fa 5 anys, que un hort era una obra de teatre. Tu el veies i veies com la formiga es barallava.
1: Sí.
0: Com està el teu hort?
1: Doncs està bé. Acaba de passar l'estiu, estic arrencant les tomaqueres i preparant la terra per començar a tornar a plantar les coses de tardor.
0: Sí, el show must go on, eh? El teatre continua.
1: Continua. I a més la natura no s'atura mai.
0: Això és veritat, eh?
1: La cabrona. Sempre canvia.
0: Com nosaltres, que som natura, al final. Doncs hem arribat al final del teu llapis de memòria i has de decidir amb quina cançó tanquem la paradeta. Et donaré dues opcions, que a més són molt diferents entre elles. Tenim Inici de campana, de Maria del Mar Bonet, i també tenim Hey, Big Spender, de la pel·lícula Sweet Charity. No sé si ho he dit bé.
1: Sí, sí, sí.
0: És que aquí se'n riuen del meu anglès i ara he decidit que ja em tiro a la piscina i ja dic Sweet Charity. Doncs i parlo així com si fos d'Oxford.
1: És molt bonica la Sweet Charity, perquè la pel·lícula i la cançó, perquè és un treball excel·lent de Bob Fosse, que era un mestre de l'art musical, no?, de les pel·lícules. Però em quedaria amb la Maria del Mar Bonet, perquè és una cançó que és tan moruna, tan àrab, diguéssim, que dius, és que som germans. Com podem negar aquesta evidència?
0: Sí, és tan mediterrània.
1: Exacte. Només sentint-la, mira, només sentint-la ja dius... És el Mediterrani pur.
0: Clar, és que estem allà.
1: Som allà, sí.
0: Doncs, Oriol Grau, ha sigut un veritable plaer.
1: Igualment.
0: Tornar a conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Gràcies, guapo.
0: Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, Noemí Pérez a la web, Víctor Valero a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora, a les 3 de la tarda, per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda. Fins demà.

0: Dins el centre escolar després que dues alumnes adolescents el denunciessin per assetjar-les a través de les xarxes, on els hauria demanat fotografies íntimes i les hauria convidat a casa. El Col·legi Badalonès, on exercia classe fins ahir mateix, ha emès un comunicat en què explica que no tenia coneixement dels fets fins ahir a la tarda, demana respecte per la presumpció d'innocència perquè asseguren, literalment, es tracta d'un professional respectat que sempre ha tingut un comportament correcte. Això són paraules textuals. El detingut és també entrenador del Club Joventut de Badalona, de la penya de bàsquet, que ja l'ha suspès de funcions de manera cautelar. I l'ordenança de civisme i convivència de Lleida, que preveu que es prohibeixin, per exemple, el burca o el niqab, no té el suport de cap partit de l'oposició perquè pugui tirar endavant. Tot i així, però, el govern municipal del PSC, que té minoria, portarà el text i aquesta normativa al ple de finals de setembre, del dia 25. Mercè Marc.
1: La nova ordenança, recordem-ho, tot i que no fa referència explícita al burca, contempla la prohibició de portar qualsevol peça de roba, vestimenta o una altra indumentària que oculti el rostre en els espais públics. L'alcalde, el socialista Félix Larrosa, ha defensat que l'ordenança està contrastada tècnicament i jurídicament i després de mesos de negociacions amb l'oposició pensa portar-la al ple. Pel govern municipal, prohibir el burca o el niqab és una política feminista i no una mesura de seguretat.
2: També t'he de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades. Ni un. Ni un. Per tant, forma part d'una tradició. També em diuen, a Lleida no n'hi ha. Bueno, doncs no n'hi ha, no n'hi ha. Perfecte.
1: De moment, l'ordenança no ha superat el tràmit de la comissió informativa pels vots en contra d'Esquerra, el PP i el Comú, abstenció de Junts i Vox. Els socialistes igualment pensen dur el debat al ple esperant que hi hagi algun grup de l'oposició que canvie de parer.
0: Són les 4 i 5 minuts de la tarda. Aquestes i altres notícies a sercatalunya.cat i d'aquí una hora.
3: Comienza la ventana. Seguimos pendientes de cualquier novedad y la contamos con Francino.
4: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
5: ¿Ahorrar para invertir o tengo que invertir para ahorrar? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus expertos en soluciones financieras y de previsión que garantizan tu estabilidad económica con rentabilidad. Y sin tener que elegir, con Mapfre puedes ahorrar e invertir a la vez. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
6: La ciencia dice que hay sonidos que nos recargan. Y ahora también hay sonidos que recargan a tu coche.
7: Pues yo solo oigo la carretera.
6: Claro, al conducir se recarga solo. Nuevo T-Roc, ahora también híbrido autorrecargable. Gama T-Roc desde 28.600 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank hasta el 30 de septiembre. Consulte condiciones en volkswagen.es.
8: El despertador.
9: A esta hora tenemos noticia, lo primero es la información, sala canal.
8: Y Aymar poniéndote al día.
10: Los islandeses han votado en contra de retomar las negociaciones de...
8: El crujir de las tostadas.
11: Durante la tarde, con el sol que va a hacer todo el día en la mayor parte
8: del país. Y la información del tiempo.
12: Buenos días, desde el Consejo Europeo, la portavoz del...
13: Los deportes, Tony López, buenos días.
14: ¿Qué tal, Aymar? Muy buenas.
13: ¿Qué vas a amanecer?
8: Un intermitente.
15: ¿Cuándo van a empezar los traslados de menores a la península, presidente?
8: Y una pregunta. Tus mañanas y hoy por hoy.
16: La factura ha subido.
8: Con Aymar Pretos.
17: La SER. El sonido de la vida.

0: Así hemos llegado a las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: Al balcó Andorra, Marnal Sallaí, Ricard Rubirosa.
0: Molt bona tarda, són les 7 i 20 minuts, arrenquem al balcó amb el sol del dia.
2: Aquest anunci també és una declaració d'intencions perquè això avanci i no quedi, aturat. Des dels comuns doncs, volem afegir aquesta pressió, una pressió que entenem necessària.
0: És del cònsol major Laura Díaz Cerny i Cairat explicant que pressionaran el govern perquè volen tirar endavant ja amb l'ús de les càmeres de videovigilància entre els urbans. De seguida ampliem aquesta informació. Abans, per això, anem a repassem els serveis.
3: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Comencem amb la informació meteorològica de la mà del Jordi Carbó. Què tal, Jordi? Bona tarda.
4: Bona tarda. S'apropa un canvi de temps que demà farà baixar les temperatures, sobretot perquè augmentarà la nuvolositat. Això després d'un dia de nou amb calor de ple estiu. Hem tingut màximes a moltes valls, Andorra la Vella, per exemple, de 32-33 graus. Encara estem al voltant dels 25 i la pròxima nit la temperatura no baixarà massa. De fet, demà al matí, Andorra la Vella una mínima, semblant a la d'avui, al voltant dels 14-15 graus. Al matí encara hi haurà estones de sol, això portarà la temperatura a prop dels 25, però a mesura que avanci la tarda cada cop hi haurà més núvols. I entre el final de la tarda i la nit, xàfecs, primer a les valls encara des cap al nord, després a la resta del país. No esperem, però, quantitats significatives, entre 5 i 10 litres per metre quadrat. I sí que un descens de temperatura que es notarà tant dijous com divendres. A finals de setmana, però, tornarà a pujar la temperatura.
5: Hi ha clubs i hi ha el club d'Assegur. És el club del client d'Assegur, el club que et permet gaudir de grans avantatges com promocions i descomptes en combustible, oci, esport, moda i molt més. Només per ser d'Assegur, ja formes part del club. Descarrega't l'app per accedir a la targeta virtual i aprofitar tots els avantatges dels comerços adherits. Amb Assegur estaràs sempre ben cobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa't a assegur.com o trucant al 876 555.

0: 7 i gairebé 23 minuts. Ricard Rovirosa, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Els comuns posen pressió al govern i l'avisen que els urbans utilitzaran les càmeres de videovigilància a partir ja de l'1 de desembre. Els cònsols majors d'Andorra la Vella i de Sant Julià de Lòria, Sergi González i Cerny Cairat, han explicat la decisió presa per les 7 corporacions perquè els agents de circulació utilitzin aquest element de seguretat abans que comenci la temporada d'hivern.
1: D'aquesta manera, el responsable Laura Dià ha detallat que fan l'anunci ara perquè l'executiu avanci més ràpidament amb la reforma legislativa que sigui necessària per autoritzar-ne l'ús. Considera que les càmeres de videovigilància protegiran els agents, però també la ciutadania, i en aquest sentit ha recordat que totes les parròquies han fet ja la inversió necessària per disposar d'aquesta tecnologia.
2: D'entrada, la nostra prioritat és que això es pugui implementar de cara al que explicàvem, a la temporada d'hivern. Aquesta acció d'avui, aquest anunci, també és una declaració d'intencions perquè això avanci i no quedi aturat. Perquè, insisteixo, des del punt de vista de la seguretat dels nostres propis agents i de la seguretat ciutadana, és una eina que s'ha demostrat efectiva. I en cas de no tenir-la, també es demostra necessària.
1: Més enllà de l'actuació imprescindible del govern, encara hi ha 3 comuns que no han aprovat el reglament que donarà cobertura al seu ús, i precisament 2 són Sant Julià i la capital, i el tercer és Ordino. Aquesta declaració d'intencions l'han explicat després de la reunió de cònsols que s'ha celebrat a Andorra la Vella i en la qual també han parlat de la proposició de llei de concertació i consulta institucional dels comuns, una iniciativa promoguda i aprovada per les 7 parròquies que ja ha estat tramesa al Consell General. L'objectiu és institucionalitzar nous mecanismes de diàleg i de consulta amb els comuns davant de les iniciatives legislatives i reglamentàries que puguin afectar les seves competències, la seva autonomia o el seu finançament. Ho explica novament Cerny Cairat.
2: Establir uns mecanismes més formals de comunicació entre els 7 comuns d'Andorra i aquestes institucions, però una qüestió de facilitat de gestió i tramitació del que són proposicions legislatives o projectes de llei perquè puguin incloure una millor visió dels comuns en quant a tot aquest cabal legislatiu.
1: Finalment, els cònsols han escoltat els representants de la Comissió Legislativa de Política Territorial del Consell General, Jordi Casadevall i Gemma Riba, per abordar la modificació de Llei General d'Ordenació del Territori i Urbanisme.
3: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb EnBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb EnBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. EnBank, el millor per al teu negoci.
4: Què vol dir realment compartir normes amb Europa? Andorra perdrà capacitat de decisió? En quins àmbits ja utilitzem normes de la Unió Europea? I què passarà amb les nostres especificitats? Preguntes que ens interessen i que requereixen respostes expertes. A l'espai Estirant el Fil d'Europa, 2 persones convidades analitzen cada mes les qüestions que més interessen sobre l'acord d'associació. Cada primer dijous de mes, a partir de la 1 del migdia, a l'Aquí Andorra. Estirant el Fil d'Europa, amb el suport de la Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea. Govern d'Andorra.
5: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
6: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
7: Superfisioterapeuta. Supermecànic. Superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant, la banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.

0: Són les 7 i 28 minuts. El govern traurà ben aviat el concurs per construir una residència a la Cortinada. Serà en la parcel·la que és propietat precisament de l'executiu. Així ho ha explicat la ministra d'Afers Socials, Trini Marín, que no ha volgut avançar, això sí, cap més detall, cap nou detall sobre l'espai que ocuparà ni tampoc de quants llits disposarà. Diu Marín que ja tenen els estudis de viabilitat, que també tenen l'arquitecte que se n'ha d'encarregar del projecte i molt aviat trauran el concurs per adjudicar-ne la construcció. Tot i així, encara no s'ha decidit qui la gestionarà, si serà directament al govern Ricard o bé ho farà una concessió a partir d'un inversor privat.
1: Sí, sigui com sigui, la ministra entén que hauria de ser una infraestructura que disposi de diferents serveis, des de pisos amb serveis fins a places sociosanitàries de 24 hores. També podria incloure un servei de reeducació com ja tenen altres centres similars i fins i tot un servei de rehabilitació. Precisament, Marín destaca que el més important és que les persones grans estiguin còmodes a casa i per això creu que tots els projectes s'haurien d'encaminar a repetir la iniciativa que es farà a Sant Julià de Lòria.
2: Que serà una realitat, sí, i que serà... És a dir, jo crec que el que hem de fer, perquè com sabeu, quan més puguem tenir la gent gran amb el seu entorn a casa seva, és a dir, aquests pisos, perquè per exemple ara de serveis que es fan a Sant Julià, doncs aquests 54 pisos, jo penso que hem d'anar cap a aquest camí. La persona que tingui una dependència molt elevada és quan que no queda més remei, és la residència 24 hores, però sempre que es pugui que estiguin en un entorn com si estiguessin a casa.
1: En el cas de les places concertades en residències privades, a recordar que el 72% dels llits estan concertats, de manera que pràcticament hi ha llista d'espera. Només queden 43 persones, de les quals 22 tenen servei en els centres de dia. 5 més estan vigilades pel servei d'atenció a domicili i la resta estan a casa seva, sense cap servei, però sempre que ho necessitin ho podran sol·licitar. La ministra ha comentat que tampoc hi ha llista d'espera per accedir al SAT i que tenen la plantilla coberta amb 216 professionals que es podrien ampliar en cas de necessitat.
0: Els petits estats menys Mònaco defensen l'acostament amb la Unió Europea. Ha estat durant la roda de premsa final de la 19a conferència de presidents de parlaments dels petits estats quan cada un ha comentat el seu estatus i la relació que manté amb l'administració comunitària. Tots han destacat els aspectes més positius, menys el Principat de Mònaco, que és ara mateix qui té la relació més distant. Ricard.
1: Des de San Marino estan convençuts del gran avantatge que representarà entrar a l'espai econòmic europeu, però sobretot perquè no hauran de renunciar a la seva sobirania i perquè mantenen les especificitats negociades. Tot el contrari que el representant de Mònaco, qui ha reiterat que es van retirar de la negociació de l'acord d'associació perquè accedir al mercat europeu no es compensa la renúncia que haurien de fer algunes llibertats que fins avui estan reservades només per als seus nacionals.
0: Escoltem el representant de Mònaco, a Thomas Brezo.
3: Quels són els avantatges pour la Principauté de Monaco. Et là, à part le secteur de la pharmacie, il n'y a pas de production en Principauté de Monaco qui nécessite de permettre un accès au marché de l'Union européenne. Et là-dessus, la contrepartie de ces entreprises qui, par ailleurs, ont trouvé des solutions pour quand même produire à Monaco et pour pouvoir vendre sur le marché européen, se sont retrouvées dans une situation où les avantages contre les inconvénients étaient tellement disproportionnés.
1: Els representants de Luxemburg, Malta i Xipre han valorat molt positivament el fet de ser estats membres, igual que el Montenegro, qui ha afirmat la voluntat de ser-ne el país número 28. Per la seva part, des de Liechtenstein han destacat el creixement que han tingut per formar part del mercat únic europeu, mentre que Islàndia ha recordat que van votar en contra de ser un estat membre, precisament perquè l'acord d'associació que tenen des de fa molts anys manté molt millor les seves especificitats.
0: I Gran Valira Resorts tanca l'estiu amb un increment de visitants del 4%. Des de la marca que engloba les quatre estacions de muntanya, valoren molt positivament els resultats i els atribueixen al fet d'haver tingut una meteorologia favorable, però sobretot a la bona resposta dels visitants, a les novetats que han presentat i també per la consolidació de les propostes vinculades al turisme familiar, al ciclisme i les activitats de muntanya. Ordino Arcalis ha aconseguit les xifres més significatives. Des del juny han rebut 60.000 visitants, impulsats principalment pel mirador solar de Tristany. Aquest atractiu turístic suma ja més de 520.000 visitants des que es va inaugurar l'any 2021. A més, la despesa mitjana per client a l'estació s'ha incrementat un 8%. Mentrestant, Palarinsal ha mantingut a l'alça l'activitat ciclista amb el Bike Park, que ha crescut un 3,4%, mentre que el conjunt de les activitats d'estiu ho ha fet un 8%. Aquí cal afegir que l'onzena edició de les World Series va registrar un increment del 26% en espectadors més que no pas l'any anterior. l'interior. A Canillo destaquen especialment les dues novetats de la temporada, el laberint de Soldeu i el parc d'inflables, a l'aparcament del Tarter, que han atret unes 4.000 persones, i el Mont Màgic Family Park ha augmentat els visitants i la facturació. Finalment, el Funicamp d'Encamp ha superat els 13.000 visitants, una xifra que representa un increment del 7% respecte a l'any passat.